0: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
0: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dijous, 25 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. La revetlla de Sant Joan deixa 157 serveis dels bombers a la vegueria del Penedès. Els incendis de vegetació han estat la tipologia d'actuació més freqüent al territori. A l'Alt Penedès se n'han registrat 23, a l'Anoia 24, al Baix Penedès 18 i al Garraf 15. La nit de Sant Joan s'ha saldat amb 157 actuacions dels bombers de la Generalitat, segons el diari. A la vegueria del nostre Penedès és una revetlla marcada un any més pels incendis de vegetació i els focs urbans relacionats amb la celebració. Al conjunt de Catalunya, els bombers han atès 1.407 avisos entre les 8 del vespre de dilluns i les 8 del matí de dimarts. Les comarques penedesenques s'han concentrat un total de 157 serveis, repartits entre l'Alt Penedès amb 42, el Baix Penedès amb 47, el Garraf amb 29 i l'Anoia amb 39. Els incendis de vegetació han estat de tipologia d'actuació més freqüent al territori, on l'Alt Penedès s'ha registrat 23, l'Anoia 24, el Baix Penedès 18, el Garraf 15, on també s'han comptabilitzat nombrosos incendis urbans, com ara focs en contenidors, papereres, mobiliari urbà o petits focus provocats per material pirotècnic. Més de 1.400 avisos a Catalunya. A escala catalana, les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona han concentrat la major part de l'activitat dels bombers. Malgrat l'elevat nombre de serveis, la revetlla s'ha desenvolupat sense incidències destacades a la nostra vegueria. I la majoria de les actuacions han estat relacionades amb petits focs de vegetació, contenidors i altres incidències habituals associades a l'ús de petards i material pirotècnic. Els bombers mantenen activa el dispositiu especial de la revetlla i continuen fent seguiment de possibles incidències derivades de les altes temperatures i del risc d'incendi forestal, especialment elevat aquests dies. Per comarques, a l'Alt Penedès han registrat 42 serveis, al Baix Penedès 47, al Garraf 29 i a l'Anoia 39, unes xifres que situen la vegueria entre els territoris amb una activitat notable durant la celebració de Sant Joan, tot i que sense emergències de gran magnitud. Un Sant Joan tranquil, el qual doncs hem pogut també disfrutar aquí en el nostre municipi. Però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. Les platges de Cunit reben un any més el distintiu de bandera blava. Les nostres platges tornen a lluir aquest estiu la bandera blava en reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, atorgat per la Fundació per a l'Educació Ambiental, reconeix aquells espais que compleixen exigències i criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i la informació i educació ambiental. La renovació de les banderes blava doncs, posa en valor la tasca continuada que es du a terme al municipi per preservar el litoral i garantir unes platges en òptimes condicions per a la ciutadania i els visitants. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, ha destacat que rebre novament aquest reconeixement és una mostra del compromís de l'Ajuntament amb la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió de les nostres platges. És també un reconeixement a la feina que es realitza durant tot l'any per mantenir el litoral en les millors condicions. La bandera blava és un dels distintius de qualitat més reconeguts a escala internacional i avala aspectes com la qualitat de l'aigua de bany, la gestió ambiental, la seguretat, els equipaments i els serveis que s'ofereixen als usuaris de les platges. I el CAT inaugura també el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. El parc fotovoltaic instal·lat a la coberta doncs genera tota l'energia necessària per al funcionament del dipòsit regulador de Cunit. El 47è dipòsit regulador del Consorci d'Aigües de Tarragona, que pot emmagatzemar fins a 25.000 metres cúbics d'aigua potable i reforçar les garanties de subministrament als consorcis, als consorciats vaja, de l'àmbit tarragonès Baix Penedès. El projecte ha suposat una inversió de 5 milions i mig d'euros, confinançada al 50% entre l'ACA i el CAT. El CAT, el Consorci d'Aigües de Tarragona, el que ha inaugurat el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. Es tracta del dipòsit regulador de Cunit, aquí al nostre municipi, ubicat en un recinte elevat al nord del terme municipal. L'equipament compta amb un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars amb capacitat de generar un màxim de 200 kilobytes de potència, suficient perquè l'equip del dipòsit i l'estació d'electrocloració operin de manera completament autònoma.
La fotovoltaica s'ubica a la coberta de la nova construcció, un indret estratègic que permet generar energia neta, doncs aprofitant una superfície industrial ja existent i sense necessitat també, doncs, sense necessitat d'ocupar altres espais naturals, que ha tingut un cost de 253.000 euros. D'aquests 120.000 provenen del programa d'ajuts renovables innovadores finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El de Cunit, doncs, és el 47è dipòsit regulador que el CAT integra en la seva xarxa de subministrament d'aigua en alta, però en el primer que és capaç de funcionar sense aportació energètica externa. És per això que el president del Consorci, Marc Brunet, ha avançat que aquest és un model a seguir per al CAT. La descarbonització del nostre sistema de captació, potabilització i distribució de l'aigua implica aprofitar grans espais disponibles com les cobertes dels nostres dipòsits per desplegar-hi sistemes de producció energètica i provinent de fonts renovables. Brunet ha recordat que actualment prop d'un 10% de l'energia consumida per l'ENS és autoproduïda i que s'està treballant per ampliar fins al 15% la cobertura solar global del sistema del CAT. El nou dipòsit regulador compta amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a 10 piscines olímpiques. La construcció ocupa una superfície de 5.400 metres quadrats i ha suposat una inversió de 5.632.000 euros, import confinançat al 50% entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, i el CAT. En l'acte inaugural, el gerent de l'ACA, Daniel Meloño, va assenyalar que la garantia d'aigua requereix, doncs, anticipació, planificació sostinguda en el temps i inversió continuada, i aquest dipòsit és un exemple concret d'aquesta manera al qual d'entendre la gestió de l'aigua. A més, Meloño, doncs, ha remarcat que en un context de creixent pressió sobre els recursos hídrics, amb episodis de sequera més recurrents, cal reforçar el sistema existent i preparar-lo per a noves exigències. L'entrada en funcionament del dipòsit té com a objectiu incrementar la disponibilitat d'aigua potable a la xarxa de distribució del Consorci, especialment en el tram litoral comprès entre la Roda de Berà i el Baix Penedès. La primera tinent d'alcalde de Cunit, la senyora Dolors Carreras, ha assegurat que l'entrada en funcionament d'aquesta infraestructura tindrà efectes molt positius en la població de Cunit i els municipis de l'entorn, ja que augmenta les garanties de servei en els períodes de màxima demanda i reforça les reserves disponibles davant de possibles incidències a la xarxa. En aquest sentit, Carreras ha assenyalat que amb el nou dipòsit, el CAT disposarà d'aigua per a garantir el servei a la zona de Cunit durant almenys una jornada sencera. Els dipòsits reguladors constitueixen una peça fonamental de la xarxa del CAT. Distribuïts estratègicament en punts elevats del territori, contribueixen a equilibrar els cabals de subministrament, millorar l'eficiència operativa del sistema i reforçar les garanties de servei mitjançant l'emmagatzematge de reserves d'aigua. Amb la posada en servei del dipòsit de Cunit, el Consorci completa el desplegament d'aquesta infraestructura estratègica íntegrament d'un total de 47 dipòsits reguladors al conjunt de la seva xarxa. I la policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà, doncs, el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomanar a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podria efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà obert al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. I parlant del Tour de França, tenim un article, doncs, reflexat en l'Eix Diari, doncs,

Guatge audiovisual amb el foment de la conscienciació social, el treball col·laboratiu i el pensament crític. En aquesta edició, l'alumnat ha creat el curtmetratge Allò que tenim, una obra que convida a reflexionar sobre la importància de les persones, els vincles i els elements que formen part de la nostra vida quotidiana i sobre com ens afecta emocionalment la seva absència quan els perdem. El passat 12 de juny es va celebrar, també recordem, una trobada amb l'alumnat d'arreu de Catalunya al Caixa Fòrum de Barcelona per presentar els curtmetratges realitzats dins del projecte i compartir experiències i posant en valor el cinema com una eina educativa i de transformació social. I la setmana passada també es va celebrar a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit el Consell d'Infants, el qual va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i el qual podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast a les 3w.radiocunit.cat. Com a novetat d'aquesta edició, es va organitzar un concurs de dibuix entre les escoles de Cunit, que l'obra guanyadora doncs, es va convertir en el disseny d'una samarreta commemorativa del Consell. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la il·lustradora Gemma Mangual, que ha acompanyat el procés creatiu i ha contribuït a fer possible aquest projecte. L'alcalde ha destacat la importància de continuar impulsant espais com el Consell d'Infants, afirmant que escoltar la veu dels més joves és essencial per construir un municipi més participatiu i inclusiu. Iniciatives com aquesta els permeten expressar les seves idees, desenvolupar la seva creativitat i sentir-se part activa de la comunitat. Però encara tenim més notícies. Aquest divendres tens una cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda una activitat que tindrà lloc doncs, aquest 26 de juny a 6:45 del vespre. Activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el nou canvi, el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, doncs al qual les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també tenim una visita guiada per conèixer la nostra història cunitenca. Recorda, doncs, amb aquesta visita al Cunit d'abans, el proper 28 de juny, a les 10 del matí, a la plaça de la Vila. Com a punt de trobada, davant de l'Ajuntament, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé escrivint a turisme@cunit.cat. Places limitades. No et quedis sense la teva. Però encara tenim més notícies. I és que el club esportiu Taekwondo Millo Cunit està d'enhorabona. Doncs Neda ja forma part de la nostra gran família Taekwondo Millo Cunit i ara dona un pas més en la seva trajectòria esportiva al incorporar-se al projecte Millo. Amb esforç, compromís i una nova enorme il·lusió doncs, per seguir creixent, comença una nova etapa de plena de reptes, aprenentatge i superació, al qual estan molt orgullosos de poder acompanyar en aquest camí. Doncs enhorabona doncs, a Neda Xafei, que segueix lluitant per als seus somnis i disfrutant de cada passa sobre el tatami. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès. Vols saber com et pot afectar el plàter al teu municipi? El Consell Comarcal del Baix Penedès, amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments, organitza 4 sessions informatives obertes a la ciutadania per explicar el Plater, el pla que ordena la implementació de les energies renovables al territori. Durant les sessions explicarà què és el Plater i com afecta cada municipi, la zonificació i l'assignació de potència renovable prevista, els terminis d'aplicació del pla, com presentar al·legacions de manera efectiva. Torn obert de preguntes i debat amb els assistents. Recorda, Bellvei, el 1 de juliol a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Patronal. A la Bisbal del Penedès, el 2 de juliol a 6:15 de la tarda a l'Auditori del Centre Municipal de Cultura. A Llorenç del Penedès, el dia 2 de juliol a les 7 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Perdó, de l'Ajuntament de Llorenç. I al Villana, l'1 de juliol a les 8 del vespre a la sala d'actes de la cooperativa. Les ponències s'alinearan doncs, a càrrec d'Àlex Medrano d'Envolta Energia. Una oportunitat per conèixer la primera mà que preveu el pla, resoldre dubtes i entendre com pot incidir en el futur energètic del municipi i de la comarca. I t'agradaria estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger?
Si tens ganes de descobrir molt...

0: però no saps per on començar, l'Oficina de Jove del Baix Penedès t'ofereix un servei gratuït d'assessorament i orientació sobre mobilitat internacional. Estudis, feina, voluntariat, experiències internacionals, el que pots demanar cita i resoldre tots els teus dubtes amb professionals especialitzats que t'ajudaran a trobar l'opció que millor s'adapti als teus objectius. Recorda, dijous, dia 16 de juliol, de 11 del matí a 1 del migdia a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Pots trucar al 977-157-157, 977-157-157 o bé al WhatsApp 616-917-318, 616-917-318. baixpenedes@oficinajove.cat. També per missatge directe a Instagram, el que us animem a participar i a donar el primer pas per conèixer el món i doncs també informar-te d'aquesta manera. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que continuarà sent alta, però potser recularà alguna dècima. Ja ho ha fet de nit. Avui hem tingut una mínima entre 21 i 22, mentre que la màxima avui voltarà els 28 o 29 arran de mar, però encara està per sobre dels 30 a la major part del municipi, amb una humitat moderada i un aixafogó una mica notable, tampoc massa. Vents en conjunt febles en domini del migjorn o del Garbí, fent que la mar, que ara està plana, estigui arrissada a mig matí, potser amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui semblant, dominat pel sol, amb cel clar, potser amb algun núvol puntual a primera hora o fins a mig matí, i cel clar la resta del dia amb una temperatura que no variarà gaire i estarà entre 21 i 22 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 amb una humitat que serà moderada, vents en conjunt febles, a migjorn o de Garbí, i mar plana o arrissada, o com a molt, amb una miqueta de marejol, a primera hora de la tarda.
0: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
5: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Aquest estiu refresques...
6: Volumen al màxim. També els diumenges a les 4 de la matinada. A Ràdio Cunit.
7: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house.
0: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
8: Hola, amics i amigues. Soc Ivan Uriach, DJ Ivanur, i us vull recordar que tots els divendres de 8 del matí a 10 no pots perdre Espais Energy.
9: Coplejant.
10: Som a tot el país.
9: Coplejant.cat.
10: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
9: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí, i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
10: I a la teva ràdio.
11: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

0: Ara, ara! Us pensàveu que estàvem al Cunit del dia? Doncs no, seguim amb la programació d'estiu, aquí, al Ventilador, a Ràdio Cunit.
1: Ventilador.
2: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit.
0: Què tal esteu? Esperem que, doncs, que estigueu bé. Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal, el qual, com sempre, intenta refrescar-te, entretenir-te i actualitzar-te, i com no, doncs, també... doncs a participar amb tots vosaltres. Recordeu que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes a les que són aquestes i estan ben obertes.
3: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 49 18.
4: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977 67 49 18. 977-67-4918.
0: També tenim la nostra web actualitzada, radiocunit.cat, ja ho sabeu, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns en agraïment a la vostra participació. Us en donaré un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Ja ho sabeu, com sempre, de seguir fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte Quilòmetre Zero. Des d'aquí també saludem a tota la gent que s'acabi d'incorporar des del mateix cas que han dit del nostre poble i fins a l'altra punta del món. Des d'aquí, el Ventilador.

0: ventilador ja camina a través de les zones de la 107 de l'FM i www.radioconill.cat. Des d'aquí doncs volem saludar tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor tenim a la producció a Susana González, Mari Carme García, Toni Camaró, a la meteorologia Josep Miró, com també a l'estat de les platges, a la pel·li fantasma Jordi Mauri, a la 11 Juan Coma, a la cançó del dia Núria Ruiz i molta més gent que passarà de Silai que passarem ara a passar a la nostra sumari de continguts d'avui dijous 18 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, un plaer acompanyar-vos durant aquestes 3 horetes de ràdio en format magazine per empolmar amb el format informatiu i les 3 de la tarda, aquí, a Ràdio Cunit. Som-hi! Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar-nos tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però, mitja hora abans, també com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia i del ventilador, el ventilador, d'acostumar, eh? Ai, ai, ai, el ventilador. Això és la calor, eh? Això és la calor. El ventilador, i com no, també des dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i també, doncs, el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. A més, també, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud i la resta de línies de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a connectar amb la 11 per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també tindrem l'estat de les platges de la mà de Josep Miró i també, com no, ens esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. A més, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 18 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. Avui, a més, és dia de Mercadillo Municipal al nostre poble i connectarem amb la nostra reportera Marta Xeratxera, amb Agustina Lamorda, a la qual, com sempre, ens copsa doncs, tot el que es cou en el nostre Mercadillo, les ofertes del dia, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i, com no, doncs, els seus consells, com sempre, des del mateix Mercadillo Municipal, situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren, entre l'Avinguda de la Font i la Comissaria de Policia, el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta, o sigui que ja ho saps, eh? Vine amb el Mercat Reina, clar que sí, que encara belluga! Tomàs Belluga, Agustina Lamorda. No contents amb tot això també, com no? Tindrem altres sorpreses de la xarxa. Versió estiu com els il·lustres, el Sabies Què, Si Déu Vol i Tenim Temps amb Badalits i el Tot Natura de la mà de Josep Miró també, eh? I a més, també com no comptarem amb la secció mensual de Josep Maria Llaurador, amb l'anàlisi de l'actualitat, eh? Si també tenim temps, també aprendrem a parlar anglès amb OK Radio, amb Gia Palau, i també la secció dels Mundials de Futbol. A més, també, com no, tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. En agraïment a la vostra participació us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. Alma Music, una classe de cano o bé de guitarra gratuïta. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joyería Castillo, un detall sorpresa. Sam Iscalafell ens ofereix també dues consumicions normals no premium. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per a home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona. Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum kebab. La Marina ens ofereix també dos esmorzars, aquí a primera línia de platja. El bar La Pita Vinya, a primera línia de policia, ens ofereix dos esmorzars. I a l'Olivo, Restaurant Lunch, ens ofereix també un vermut per dues persones. La Bodegueta ens ofereix també dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres. I la Diligència, també dos vermuts. Per cert, no et perdis la revetlla de Sant Joan de la Diligència, que l'estem preparant. Escolta'm, que serà d'allò més gran, eh? En ple Rovell de l'Ou, eh? En ple centre de Cunit, eh? En el lloc més màgic i més mític, davant de l'església, aquesta fantàstica revetlla de Sant Joan, que per un mòdic preu de 33 euros podràs disfrutar d'un fantàstic mega menú amb diversos plats de degustació i també plats a triar. I a més, coca de Sant Joan, petardos, música en directe, música fins a les tantes de la matinada, amb un servidor, amb som DJs Kilòmetre Zero, DJ Jaumix, eh? No t'ho perdis, la Diligència, revetlla de Sant Joan. També recordem la Peixateria Cunit, que ens ofereix cues de ràbia amb ampolla de caldo, la xurreria Velo, un suís amb xocolata amb nata, amb xurros o poles per dues persones, Ananda Yoga Studio, una sessió de yoga o massatge, la braseria i pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones, la carnisseria Jawara, mig quilo de carn picada, pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa. També tenim la Cova del Gorka, amb aquest vermut per dues persones, el local social al castell, també un sopar per dues persones, el bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres, i la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones, la cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones, la penya Bètica de Comarruga, un sopar per dues persones, com també la pizzeria La Góndola de Cubelles, el Saborea, un esmorzar per dues persones, el Pollo Loco, un lot de pollastre blast amb patates al caliu, amb ampolla de vi, pa i all i oli, i a més també la discoteca Lou de Segura, que la feia una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions amb Sound DJs Kilòmetre Zero, eh? Des d'aquí saludem a DJ Juri, a Justin Cow DJ, entre d'altres. I la Giralda de l'Arbós també, una invitació per dues persones. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauria, que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic lot de regals consistents en una beguda, refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç. També tenim un esmorzar per dues persones al Rincón del Tapeo 2, a les 3 dies de prova i els 10 euros de descompte de la Dinàmica Club Atletisme, el menú per dues persones de l'Hotel Àdia i també la invitació per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes algú millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ara, ràpidament, comencem a desgranar tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Edicions d'avui dijous, dia 18 de juny de 2026. Comencem pel Diari de Tarragona, que enceta portada amb el següent titular. Zapatero ho nega tot i demana confiança. Pel que fa a política, primera jornada de declaració de l'expresident del govern en l'Audiència Nacional. En fotografia de portada, tenim els metges de Tarragona que es manifestaran pel centre de la ciutat. Això pel que fa a societat. La vaga de metges posa el focus a la jornada maratoniana, on els metges seguiran sense fer hores extra. A Tarragona, el Fòrum de la Colònia estarà llest per inicis del mes de juliol. I a més, Reus entrega els premis de la Fundació Gresol. I a Sant Pere, Colla Valls, pregonera de les festes. A la capçalera tenim Any Gaudí, especial de 32 pàgines. A més, un tot back només per quioscos i subscriptors en el Baix Camp. Pel que fa al diari Ara, enceta portada amb aquest setge al PSOE. Zapatero defensa la seva innocència, però no convenç el jutge. El magistrat no li retira el passaport, però afirma que no ha desvirtuat els indicis racionals de criminalitat. L'expresident demana més temps per aclarir l'origen de les joies que tenia valorades en 1,3 milions. En fotografia de portada tenim l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero arribant a l'Audiència Nacional per declarar com a imputat. Però encara tenim més titulars. La Fed evita el xoc amb la Casa Blanca i manté els tipus tot i la inflació. Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Hi ha el lligam entre el crim de Balmes i el port europeu amb més cocaïna. Podem trobar també en aquest mateix rotatiu. A la capçalera tenim a Messi, l'astre més brillant del Mundial. L'argentí enlluerna el món amb un hat-trick en la seva estrena contra Algèria. I avui, el suplement, comarques gironines també en el mateix diari Ara, el que també ens recorda Pavarotti, el 14 de desembre al Palau de la Música. Venda d'entrades també en el mateix diari. Trobareu l'enllaç. I deixem el diari Ara i ens endinsem amb el punt avui. el qual enceta portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem excavacions. I amb el següent titular. Gegants a mig gas. Les grans constructores es van referint de la gran crisi del 2008, però sense recuperar els nivells previs a la patacada. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Lluís Simón. Termòmetres en flames. El Meteocat alerta d'una primera onada de calor que confirma que la crisi climàtica ha arribat per quedar-se. També crònica de David Portavella, Zapatero i l'acte de fe. I crònica d'Anna Serrano, representant els 1.066 ferits de l'1 d'octubre. Pel que fa a l'esportiu, Messi deixa el seu segell en el Mundial amb 3 gols contra Algèria amb un 3-0. El millor jugador de sempre igual al rècord de 16 gols de Klose. Però encara tenim més titulars signats amb diversos periodistes, com per exemple Marta Alós, titulat Lleida mira al cel. Rosa Maria Bravo, la ultradreta s'expandeix. Tian Riba, jugar a pilota. Teresa Márquez, àpats per compartir. Anna Serrano, això no toca. Anna Montraveta, refugis not welcome. I Jordi Font, papa Prevost. A la capçalera tenim entrevista a Àlvar Maduell, caputxí i compartícep de l'avui, el que declara: conservo des de fa 60 anys un document únic de la caputxinada. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a la Vall d'Uixó. La història d'un company town. La Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, ha estat bressol d'una de les nissagues de sabaters més importants del País Valencià i la família Sagarra. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia. Sota l'ombra de la corrupció. Zapatero nega cobraments per al rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. L'expresident assegura a Calama que va tenir ingressos per treballs per l'empresa del seu amic. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. Demana confiança, diu l'excap del govern en una nota en la que es proclama innocent. En fotografia de portada observem a José Luis Rodríguez Zapatero ahir a la seva arribada a la porta de l'Audiència Nacional. I tenim nova investigació. No declara sobre les joies, un regal segons el seu entorn. I pel que fa a conseqüències polítiques, el Partit Nacionalista Basc demana eleccions si decauen els pressupostos. A més, tenim debut amb 3 gols. Faltava Messi. Ara sí que ha començat el Mundial. I boicot a Catalunya. Més de la meitat d'escoles públiques no aniran de colònies. A més, el G7 es posa d'acord per demanar que la intel·ligència artificial estigui sota control. Les economies més poderoses exigeixen protecció als menors a la xarxa. I també tenim David contra Goliat, la batalla d'una mare contra Meta i TikTok. La dona acusa les plataformes socials del suïcidi de la seva filla de 12 anys. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya. El que han set de portada amb el següent titular. El magistrat desobeeix anticorrupció i evita imposar-li mesures cautelars. Zapatero no convenç el jutge però manté el passaport. Calama assenyala en la interlocutòria que no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat. El PSOE dona suport al seu exlíder i el Partit Popular remarca que manté la imputació dels seus delictes. Pel que fa a la declaració, tenim les 5 proves que l'expresident ha deixat sense aclarir. I en fotografia de portada tenim el Mediterrani que busca un gran pacte de futur. Líders polítics i econòmics reflexionen en el Fòrum de Premsa Ibèrica sobre els reptes econòmics, culturals i socials de la macroregió. Javier Moll, president de Premsa Ibèrica, durant la seva intervenció, el podem observar en el Fòrum Mediterrani ahir a Barcelona. A més, Trump canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran. Els líders del G7 reclamen un immediat alto al foc al Líban per garantir el pacte. I tenim nou reglament. L'Eurocambra dona llum verda als centres d'immigrants fora de la Unió Europea. Defensa, Telefònica accelera els plans per aconseguir grans contractes en l'àmbit militar. I pel que fa conflicte, Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical. Per últim, repassem El País. El que ens ha de portar en aquesta fotografia on observem a José Luis Rodríguez Zapatero ahir a la seva arribada a l'Audiència Nacional. L'expresident compareix davant el jutge pel cas Plus Ultra. Zapatero declara que no influïa en el rescat. Demana confiança. El magistrat afirma que es mantenen els indicis racionals de criminalitat. Calama rebutja la retirada del passaport a l'exdirigent socialista. L'expresident evita respondre a les preguntes del jutge sobre les joies. I marxem al Mundial de Futbol 2026. Leo Messi brilla més que mai davant totes les estrelles. Igual a Klose com a màxim golejador històric del torneig. De la Fuente es mira al mirall de Del Bosque. El seleccionador trasllada calma als jugadors després de l'entrebancada vers Cap Verd. I la Portugal de Cristiano no passa de l'empat davant del Congo. A més, l'acord de pau de Trump dona oxigen econòmic al règim iranià. El pacte preveu un pla de reconstrucció multimilionari. El G7 acorda endurir les sancions vers Rússia. I la Reserva Federal anticipa una pujada de tipus aquest any. A la capçalera marxem amb ciència. L'astronauta Cristina Koch, Premi Princesa d'Astúries en la Concòrdia. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general, edicions d'avui dijous, dia 18 de juny de 2026. Ara és moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja són les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers tres desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià o Idecona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empuriabrava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Xurreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
0: Pizzeria Nanà, autèntica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzeria Nanà, en la avenida San Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56. Pizzeria Nanà, tu auténtica cocina italiana napolitana, frente al mar de Calafell. Y también nos encontrarás en Barcelona, Pizzeria Nanà. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Carnicería Yaguara en Cunit. A pie de carretera te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la Avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-98-82. Carnicería Yaguara. Los mejores. Sí.
0: Marruecos, España. Sahara. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: aquestes vacances, viatja amb nosaltres. 107.0 de la freqüència modulada. Ràdio Cunit.
1: Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con...

I arribats a aquest punt del programa, és el torn de conèixer quines són, doncs, què seria l'estat de circulació ferroviària en aquests moments, perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també, doncs, perquè fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, doncs, recordem que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mitja hora a la mateixa línia en condicions normals. Tot i que hem tingut algun que altre entrebanc amb els rails, esperem que no torni a passar, doncs marxem amb la R3, el que degut als treballs de millora s'interromp el servei ferroviari entre Vic i Torelló fins al 22 de juny. Servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Puigcerdà. Es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona, Fabra i Puig a Puigcerdà. A la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i el servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A Rodalies Girona, RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes. Entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A Rodalies Lleida, RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A més, a la R8, a partir de dimarts, doncs, d'ahir dimarts, perdó, d'abans d'ahir, es va restablir, doncs, el servei de la línia entre Granollers i Centre i Mollet-Sant Fost a causa dels treballs de millora, al qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Mollet-Sant Fost entre 2:15 de la nit i 9:15 del matí i els dies feiners i fins i tot fins a les 10:15 en dies festius. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per el nostre company Josep Miró serà d'un temps de ple d'estiu amb sol i cel clar matí, algun núvol de tarda i ambient calorós. Avui dijous, 18 de juny, temps molt estable i estiuent amb sol i cel clar al matí, algun núvol poc destacable a la tarda. La temperatura baixarà en les dècimes tant de dit com de dia, situant-se entre els 19 i 20 graus de mínima i prop dels 29 de màxima i humitat moderada. Vent feble i variable del matí, el xaloc i amb cops moderats a la tarda, amb mar arrissada al matí i marejol destacable de tarda. Resumint, durant el matí sol, temperatura màxima, durant la tarda sol i algun núvol, temperatura màxima 29 graus, mínima 20, amb una humitat màxima del 75% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 30 km hora en direcció sud-est. A la mar, matí arrissada i a la tarda marejol. Divendres 19 de juny, temps més variable, dominat pel sol amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda i cel més clar al vespre i nit. La temperatura pujarà una mica, movent-se de 20 a 21 graus de mínima i de 29 a 30 de màxima i humitat moderada. Vent feble de gal al matí i moderat de xaloc a la tarda. Amb mar més moguda, marejol al matí i maró de tarda. Pels propers dies, a cap de setmana començarà amb bon temps, amb domini del sol, amb bandes de núvols alts i alguns núvols baixos al matí, amb cel més clar a la tarda i algun núvol prim al final del dia. La temperatura serà més alta, estant de 21 a 22 graus de mínima i prop del 31 de màxima i ambient més afogós. Vent feble de gregal al matí, moderat o fort de llevant a la tarda. Vara alterada amb maró durant tot el dia. I acabarem diumenge en temps de ple estiu amb sol i cel clar, amb algun núvol alt al matí, amb algun núvol baix a partir de mitja tarda. La temperatura es mantindrà alta entre 21 i 22 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima i humitat força alta i ambient xafogós. Vent feble i variable al matí, de xaloc a la tarda, amb mar moguda, amb maró baixa, amb marejol a la tarda. I fins aquí.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de donar pas a la cançó del dia, que com sempre ens ofereix Núria Ruiz des de l'altre costat del fil telefònic. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Anem bé, anem fent.
0: Sí, ai, ja passant la calor, ja es nota, ja respira el cap de setmana i amb el nostre ventilador refrescant a l'ambient, com ha de ser, eh? Avui amb quina cançó?
1: Avui fa anys que va succeir la batalla de Waterloo i que millor que no sentir la cançó d'ABBA, Waterloo.
0: Ai, mítica, clar que sí, doncs anem a escoltar-la. Ai, els ABBA, com ens agraden. Bé, doncs amb aquest tema marxós que l'entrem al cap de setmana ja. Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé i ens tornem a escoltar demà, d'acord?
1: Perfecte, fins demà, un petonarro.
0: Petonatge, abraçades, adéu-siau, bon dia.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar a desgranar el que són les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que, com sempre, ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. I comencem per la dupla de la ONCE, on el número premiat és el 5. El cupó diari, el 62.018-62018 de la sèrie 31. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 6, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 35, 36, 41, 45, 53, 72, 74, 77, 79 i 80. El sorteig midià, la data premiada és la del 13 de gener de 1997, amb el 2 de trèvols. I el triplex de la 11. El número premiat és el 428. 4, 2, 8. Aquestes són les combinacions guanyadores de la 11. Esperem que us hagi tocat. Ja que sí.

L'estat de les platges amb Josep Miró. Doncs ara sí, encetem doncs aquest espai que ja vam començar aquest passat dilluns amb el servei de socorrisme i tots els serveis de les platges, les quals doncs també es van posar en marxa aquest passat dilluns, dia 15 de juny, i el que doncs també ofereixen a l'estat de les platges, el que doncs el dia d'avui la tenim una miqueta rissada amb marejol. El que doncs de moment tenim bandera verda, tot i que podria ser que cap a la tarda, mitja tarda, i hagués bandera groga, tot i que heu d'estar doncs atents a les indicacions dels socorristes i del servei de salvament i emergències, que com sempre vetlla per tots vosaltres, al qual també des d'aquí demanem responsabilitat i civisme a les platges.

0: han escoltat aquesta sintonia, és el moment de connectar doncs, amb les farmàcies de guàrdia del dia. Comencem pel servei d'urgències en diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Franco, situada a l'avinguda de Barcelona 207 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 67 56 98, 977 67 56 98. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia James Casals, situada al passeig marítim Sant Joan de Déu 238 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681-04-08-27, 681-04-08-27, i un segon telèfon alternatiu, el 977-16-02-55. Repetim, 977-16-02-55.
1: Continguts en xarxa.
2: Patrimoni, amb Elena Puigdueta.
3: Salvador Dalí i el Museu del Joguet de Catalunya tenen alguna cosa més en comú que el d'haver nascut a la mateixa ciutat, Figueres. Ho descobrim en el Patrimoni d'avui, on parlem del joc i les joguines a través d'un museu que és Premi Nacional de Cultura Popular i també Creu de Sant Jordi. Joc, paraula derivada del llatí iocus ioci, que vol dir diversió, esbarjo, entreteniment. De fet, l'embrió del Museu del Joguet va començar també com un joc. L'afició d'un figuerenc, Josep Maria Joan Rosa, per acaparar i col·leccionar tot el que tingués a veure amb aquest món. Però l'empenta definitiva al museu la donava una exposició, la que van organitzar el 1972 al Palau Güell de Barcelona, l'Institut de Cultura de la Ciutat i el Col·legi d'Aparelladors, amb tota aquella col·lecció. Carles Santos, Joan Brossa o Manuel Vázquez Montalbán també hi van col·laborar. 10 anys després, el Museu del Joguet naixia a l'antic Hotel París de la Rambla de Figueres. Des d'aleshores, el fons de col·lecció no ha parat de créixer. Més de 16.000 peces, de les quals se n'exposen 4.000. Adquisicions i donacions que el museu ha ordenat per temàtiques amb la intenció de fer visibles, sobretot, els jocs que distreien els nostres avis i besavis. Josep Maria Joan Rosa n'és el director.
4: Jugar a l'aire lliure, hi veiem patint, les baldufes, les boles, les bitlles. Un altre capítol gran que es diu Viatjar, on veiem els trens, els cotxes, les tartanes, la vida de família, hi veiem la fireta, hi veiem les nines, i veiem una mica tot aquest món, i així es van succeint els capítols.
3: El museu també dedica...
0: Efemèrides. Vaja, vaja, vaja, hem tingut un petit lapsus, però en fi, seguim doncs, amb el nostre programa. Ara és el torn de començar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir el dia com avui, un 18 de juny d'altres anys, amb les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1316. A Fesle-Hautclocher, el Principat de Lieja, el que signa el Tractat de Pau de Feixe entre el príncep-bisbe i els tres estaments. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al segle XIX, on el 1815, a Waterloo, el ducat de Brabant, actual Bèlgica, les tropes napoleòniques són derrotades per les tropes britàniques a la batalla de Waterloo, que marcarà la victòria aliada de la Setena Coalició. I el 1836, a Ulldecona, al Montsià, els carlins de Ramon Cabrera guanyen la batalla d'Ulldecona, causant la baixa d'uns 300 liberals durant la Primera Guerra Carlina. A més, el 1858 assigna el tractat de Tianjin o Tianjin entre els governs de la dinastia Qing de Xina i els Estats Units, considerat un dels tractats desiguals entre estats d'Àsia i les potències occidentals. A més, el 1907 a Barcelona es crea l'Institut d'Estudis Catalans. El 1940, a Londres, el general de Gaulle fa a la BBC, a la que ha passat a la història com a la crida del 18 de juny. I el 1942, a Washington, el president Franklin Delano Roosevelt autoritza que el cos d'enginyers de l'exèrcit sota la direcció del general Leslie Groves tiri endavant el projecte Manhattan per la fabricació de la bomba atòmica. ens han deixat també que el 1990 a Barcelona es funda la Universitat Pompeu Fabra. Però també el 1979 a Viena, a Àustria, els presidents de la Unió Soviètica i els Estats Units, Leonid Brejnev i Jimmy Carter, signen els acords SALT II per limitar la producció d'armament nuclear estratègic. I amb aquestes que acabem ja al segle XXI, i més concretament fa 20 anys enrere, el 2006, a Catalunya, el que té lloc el referèndum per l'aprovació de la reforma de l'Estatut de Catalunya. I acabem 11 anys més tard, el 2015. Bueno, fa 11 anys, volem dir. A Barcelona, Convergència i Unió es dissol. I fins aquí, doncs, el que serien les notícies més destacades que van succeir, doncs, del dia com avui. Un 18 de juny d'altres anys. Aquestes han estat les nostres efemèrides.
1: Continguts en xarxa.
2: Il·lustres.
5: Josep Joaquim Landaré va néixer el 19 de març de 1841 a València. Fill d'un militar suís, de jove, residia a París i el seu primer treball va aparèixer a la revista Le Monde. Casat amb una tortosina, visqué a Cavall de València i també de Tortosa, on va desenvolupar bona part de la seva activitat científica. Va destacar dins l'astronomia amb estudis sobre els eclipsis que li van donar prestigi internacional. El seu interès per aquesta ciència va fer que col·laborés activament en la fundació de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, com ha explicat la responsable de la Biblioteca del Centre Maria Genescà.
6: El saber de la fundació de l'Observatori de l'Ebre doncs va estar molt il·lusionat i el va ajudar moltíssim. Va ser un precursor dels seus treballs. Ell ja s'havia dedicat a l'estudi de l'astronomia i sobretot de la geofísica i havia mesurat corrents tel·lúrics i havia fet diferents treballs geofísics i va donar molt suport al pare Cirera, de manera que en el moment de la seva mort li va deixar el seu llegat, tant la biblioteca com fòssils, com un llegat econòmic que li va construir i li va permetre construir aquest pavelló de biblioteca que ara estem.
5: Però Josep Joaquim Landaré també es va interessar per la geofísica i va ser la primera persona a estudiar els corrents tel·lúrics de la península Ibèrica. A més, va escriure diferents tractats sobre geologia i paleontologia i va ser membre d'institucions científiques espanyoles i internacionals. Landaré va ser nomenat fill adoptiu de Tortosa l'any 1902, una ciutat on va morir el setembre del 1922.
7: Uf, quina calor.
0: Doncs escolta el ventilador.
7: Tots els dies a Ràdio Cunit.
0: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
7: Amb Jaume

0: 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Local social El Castell. Vine a l'avinguda Cabrera 1043, a Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Cada 15 días, actuaciones en directo, bocadillos, tapas, platos combinados. Si puedes venir a hacer tu barbacoa gratis, consumiendo bebidas en el local. Bodas, bautizos y comuniones y cumpleaños. Teléfonos de reserva, como siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre y sábado. Pizzería Naná, auténtica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos, como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzería Naná, en la avenida San Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56. Pizzería Naná.
2: Churrería Velo.
3: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
2: Velo.
3: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
2: Velo.
3: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Churrería
2: Velo.
3: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
2: Velo.
1: Clínica Dental Cunit. Acércate, no te arrepentirás. Consulta condiciones en tu clínica. ¿Eres cliente nuevo? Te regalamos un 10% de descuento en Clínica Dental Cunit. Nos encontrarás en la avenida de la FON 62, Bajos, Cunit. Teléfono 977-67-62-23.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. La Marina
1: està morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empat Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
5: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
6: Chavalote, estás sintonizando el 107, Radio Cunit.
7: Este verano no te vayas para el pueblo, nos quedamos Cunit, que está más fresquito aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cunit 107.0.
5: Buena, esa es buena, esa me gusta.
8: A mí me gusta mucho Cunit, Radio Paella, Toro, Sevillanas, Ole, Sarana, muy buena, Radio Cunit.
9: Desde cada escuba con Pepito, desde cada escuba la radio con Pepito, lo escuchan todo el día por internet, que se escucha muy bien, ¿eh?
5: La radio más refrescante de la Costa Dorada.

història dels mundials a Com Ràdio. França 38.

0: Quan se celebra el Mundial de França a l'estiu de 1938, falta poc més d'un any per l'esclat de la Segona Guerra Mundial. La tercera Copa del Món, per tant, tindrà lloc enmig d'un clima prebèl·lic en un planeta convuls. Alemanya ja ha absorbit Àustria i, mentrestant, la Itàlia de Mussolini, guanyadora al Mundial del 34 i als Jocs Olímpics del 36, dona suport a Hitler i busca mantenir el seu domini futbolístic. Les forces feixistes entren amb empenta a França, màxima representació de la democràcia del moment. Àustria, annexionada per Alemanya, no participa en el Mundial i Espanya, immersa de ple en la Guerra Civil, tampoc no serà present a la Copa del Món. Gabriel Colomer.
1: El 38, grans seleccions van desaparèixer del mapa. És a dir, Àustria va desaparèixer, Txecoslovàquia va desaparèixer, Espanya va desaparèixer i, per tant, era un Mundial en el qual les grans potències futbolístiques, com a mínim tres, perquè no oblidem que l'Àustria dels anys 30 és el Wunder Team, és un dels millors equips coneguts de la història austríaca. I la Txèquia, Txecoslovàquia, perdó, és un dels altres grans equips. I Espanya.
0: Tampoc acudeix a la cita Anglaterra, una vegada més. I l'Uruguai torna a renunciar-hi, encara dolgut pel veto europeu l'any 30 i també com a suport a l'Argentina, que no hi va perquè considera una injustícia que no se li concedís l'organització del Mundial.
2: Sont également qualifié. Pologne. Hol... Que costa d'aquí? Norvège, Belgique, France, Allemagne, Suisse, Hongrie, néerlandaise, Cuba, Roumanie, Suède.

0: A majoria d'equips europeus i amb el Brasil i Cuba representant el continent americà, un total de 15 seleccions participaran al Mundial de França. Des de la creació de la Copa del Món, el president de la FIFA, Jules Rimet, desitjava portar un Mundial a França, tot i que els sud-americans demanaven l'alternança de continents i l'Argentina s'havia ofert acollir el Mundial, Rimet tenia clar per qui era el del 38. Ho recorda el seu net, Yves Rimet.
1: Estic convençut que va estar molt content d'organitzar el Mundial de França al seu propi país.
2: L'équipe de France part en Uruguay. Il avait déjà eu du mal. Alors que la France puisse l'organiser, il a été d'autant plus heureux.
0: Yves Rimet protagonitza un capítol que ha passat a la posteritat. El net de Jules Rimet va estreure les boles dels equips en el sorteig del Mundial. Tot i ser aleshores un nen de 6 anys, recorda el moment perfectament.
2: Je m'en souviens très très bien, d'autant plus que j'avais 6 ans.
1: Me'n recordo molt, molt bé, ja que tenia 6 anys, era petit. Em van fer esperar davant una gran sala d'afers estrangers. Quan van obrir la porta i em van fer entrar, vaig tenir una mica de por. Però quan vaig veure que el meu avi era al centre d'aquella gran taula, vaig córrer cap a ell i em vaig pujar sobre la taula.
2: Jusqu'au moment où j'ai vu mon grand-père qui était au centre de cette grande table, et là j'ai couru vers lui et puis je suis monté sur la table.
3: En 1938, c'est à la France que revient l'honneur d'organiser cette troisième Coupe du Monde.
0: I el Mundial comença en un ambient enrarit, amb una cruenta guerra a l'horitzó. La confrontació d'ideologies està present en tot moment i serà sempre traslladada als estadis, al terreny de joc i a les graderies. Els alemanys llueixen la creu esvàstica a l'escut de la samarreta i abans de cada partit fan la tradicional salutació nazi. Els jugadors italians comencen i acaben cada partit amb el palmell de la mà estès. Juguen per la pàtria i pel feixisme.
4: Qualsevol no aixeca el braç, no? Ho dic perquè a l'any 40, si mirem les fotos de la selecció espanyola, també estan tots aixecats amb el braç, i la selecció alemanya, per entendre'ns, en fi, un no anava a la selecció i no aixecava el braç. I si no l'aixecaves és que, en fi, jugar el següent partit no sé si jugaries. Ara, en algun camp de presos segurament xutaries moltes pilotes.
0: Alemanya, amb els jugadors austríacs a les seves files, se sent invencible. Després de la seva absència el 1930 i amb un discret paper l'any 34, vol guanyar el Mundial de França.
4: Alemanya pensava que unificant amb Àustria, és a dir, que tenint una part del gran equip d'Àustria, doncs serien invencibles. I la veritat és que els van eliminar bastant aviat. El senyor Hitler ha entrat allò amb triomf a Viena, i, per tant, els francesos demòcrates veuen aquell equip com un equip que intenta, pues, això, simbolitzar, pues, això, la intervenció de la Legió Còndor a Espanya i, a més, allò, aquests afanys expansionistes que té el propi Hitler, no?
0: A les primeres de canvi, Alemanya cau eliminada contra Suïssa per 4-2 en el partit de desempat de vuitens de final. Els alemanys, a més, han de suportar com els aficionats francesos els canten des de les grades, un dels màxims símbols de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, la Marsellesa.

0: és veritat que li cantaven la Marsellesa, perquè en el fons la Marsellesa és el gran himne de la llibertat. Si un escolta la lletra de la Marsellesa, diu que a les armes ciutadans, no súbdits, diu ciutadans, vol dir iguals, i són els fills de la pàtria. Per tant, podríem dir que la democràcia o el poble en armes defensen la llibertat i la democràcia. I per això, normalment, quan algú no sap un himne, canta la Marsellesa per simbolitzar els elements de llibertat. Per això els hi cantaven això.
1: Per primera vegada, la selecció brasilera es pren seriosament la seva participació en un Mundial. En el partit més espectacular de la Copa del Món, el Brasil es desfà de Polònia per 6-5. I a quarts, derrota Txecoslovàquia passant per un partit de desempat. Leonidas da Silva, anomenat el Diamant Negre, es converteix en la sensació del Mundial i en la primera gran estrella del futbol brasiler, com recorda Luis Méndez.
2: Fue un gran jugador, un jugador elástico, que tenía mucha cintura, un juego de cintura muy saliente, extraordinario. Tendría lances acrobáticos. Jugava um futebol verdadeiramente maravilhoso. Digo-te que Leônidas não foi melhor que Pelé, pero também não foi inferior a Pelé.
1: El Brasil topa les semifinals amb la potent Itàlia, que ve de deixar fora l'anfitriona França. Els brasilers, menyspreant la qualitat del rival, es veuen guanyadors i reserven jugadors per a la final. El resultat, derrota per 2-1. El legendari Giuseppe Meazza, que ja havia participat en la victòria al 34, comanda la selecció italiana. El periodista Massimo Franchi parla de Meazza com el que és el seu país, un mite.
3: Uno de los más grandes en absoluto, el estadio de San Siro de Milán lleva su nombre porque ha sido un como dicen los brasileños, un artillero espectacular, como era un poco en España. El jugador que tenía por apellido, creo como apodo Pichichi, Giuseppe Meazza era realmente un, como se dice aquí, un bombardier, uno que cuando tenía la pelota disparaba siempre en la portería, era el terror de los arqueros y de los defensores adversarios.
1: Hungría supera Suecia per 5-1 en l'altra semifinal i s'enfrontarà a Itàlia a la final. Itàlia resol la final d'aquesta Copa del Món amb més facilitat que la disputada 4 anys abans al seu país. La selecció dirigida per Vittorio Pozzo revalida el títol imposant-se per 4-2, amb 2 gols de Piola i 2 de Colassi, i molta superioritat sobre Hongria. Itàlia, amb 2 Mundials i uns Jocs Olímpics, culmina una dècada daurada, com explica Luciano Castro.
4: Esas dos décadas, del año 20 y del año 30, pertenecieron nada más que a dos países. Las del 20 a Uruguay, porque ganó las dos Olimpiadas, 24 y 28, y el Mundial del 30. Y después Italia, que también tuvo 3 títulos mundiales, la Olimpiada del 36 y después el Campeonato del 34 y 38. Entonces sí, había presión, pero también había calidad futbolística, como dices tú, porque tú no puedes ser el país número uno durante 10 años, así porque sí, ¿no?
1: I per acabar, no podia faltar el missatge polític. Alguns celebren la victòria italiana d'una forma molt peculiar.
0: Quan Itàlia guanya el 38 a Hongria per 4-2, un dels titulars que sempre m'ha frapat és un titular italià que deia el següent: l'ordre nou italià guanya en el país de la Revolució Francesa. És a dir, la nova revolució guanya en el país de la vella revolució. En el fons, el que intentava la pròpia propaganda feixista era dir: hem tornat a guanyar, els italians, l'ordre nou italià ha guanyat a París, no a Hongria. A Hongria és l'equip que hem guanyat, però en el fons hem guanyat en el bressol de la Revolució Francesa.
1: I d'aquesta manera es posa punt i final a la tercera Copa del Món. L'esclat de la Segona Guerra Mundial un any després paralitzarà totes les estructures esportives i farà preguntar-se a Jules Rimet si serà possible algun dia la disputa d'algun altre Mundial. Els dubtes de Rimet es veuran esvaïts 12 anys després, quan el Brasil acollirà una Copa del Món inoblidable.

0: Diccionari del viatger.
1: Bon dia i benvinguts a una nova edició, una nova setmana. Ens retrobem per compartir un nou viatge, noves destinacions. En aquest cas, marxem cap a Malta. Malta és un estat insular del Mediterrani. L'arxipèlag maltès, format per les illes principals de Malta i Gatwick o Gozo i altres de menors, està situat al sud de Sicília, de la qual el separa l'estret de Malta. La capital de Malta és la Valletta. El seu nom antic fou Melita, derivat de mel. Fou una colònia fenícia que amb el temps va quedar a l'òrbita de Cartago. L'arxipèlag maltès es troba en el límit de la placa africana, molt a prop de l'euroasiàtica. Ho componen les illes habitades de Malta, la major en grandària i importància, també la illa de Gaudex o Gozo i Comino. A les seves costes hi ha una gran quantitat de badies que proveeixen bons ports. També compta amb altres illes menors, de menor grandària, en les quals se'n destaquen els illots de Filfla i de Cominoto o les illes de Sant Pablo. El terreny es caracteritza pels seus baixos pujols amb camps de terrasses. El punt més alt és la muntanya de Damahec, a l'illa de Malta. Encara que durant l'època de grans pluges es formen alguns rierols, a Malta no hi ha rius o llacs permanents. No obstant això, existeixen a l'illa alguns cursos d'aigua que compten amb aigua dolça durant tot l'any. A més, també a l'illa de Gozo es pot trobar aigua corrent a la vall de Lunzhata. El clima local és temperat mediterrani, amb hiverns plujosos però poc marcats, uns 14 graus, i estius secs i càlids, amb una mitja de 25 graus. De fet, només hi ha dues estacions, la qual cosa atrau a molts turistes, especialment durant els mesos estivals. Les illes malteses ofereixen un sorprenent contrast de colors. El blau de la Mediterrània, el suau color mel de les pedres calcàries, característiques de la seva arquitectura, i la claretat del cel. Les illes són una festa per als sentits. Allà on vagis et espera un entorn històric únic, temples, palaus, catedrals i forts que et acosten a una història tan viva que gairebé pot tocar-se. El so té un paper important en la vida de les illes. La barreja de focs artificials amb les desfilades de bandes musicals populars transforma una nit d'estiu en un record inesborrable. L'avantatge de passar una temporada a les illes malteses és que podràs experimentar diverses vacances en una sola. La cuina local té el sabor de l'herència multicultural de les illes. Els restaurants locals ofereixen una creativa selecció de suculents plats. Després de sopar, els clubs nocturns, els bars especialitzats en vins i els casinos intenten atraure't amb el seu estil propi. Per experimentar tot això, no cal anar molt lluny, només a unes hores, tant d'aquí, del nostre país, com també d'altres ciutats europees. Les illes estan comunicades per vols directes operats per la companyia aèria nacional i les principals aerolínies internacionals. Malta té una història tan rica en esdeveniments que el país està pràcticament saturat d'atraccions i llocs d'interès. A la Valletta, la capital, tenen lloc regularment representacions teatrals i concerts, així com també nombroses exposicions i esdeveniments al carrer. Al Museu d'Arqueologia de la Valletta hi ha un recull d'una riquesa excepcional d'objectes prehistòrics. Al Museu de la Guerra, en el fort de Sant Elmo, hi ha desfilades jornades militars els diumenges amb soldats vestits en uniformes d'època. I a la capital es pot veure també l'impressionant Palau de Gran Maestre i la Comissió Catedral de Sant Joan. Amb 7.000 anys d'història, els llocs a visitar són improbables. Els temples megalítics, incloent Cantia, l'únic temple independent en el món, les catacumbes subterrànies de Sant Pau i Santa Àgata, els llocs importants dels cavallers de Sant Joan, com el fort de Sant Angelo i el fort Rinella, en el qual es conserva el canó més gran del món. I cal no deixar sense veure els llocs importants de la Segona Guerra Mundial, com el refugi de Magar, els edificis ex-britànics de Matarfa, l'Armeria i el Museu Marítim de Vitigliosa. A Rabat hi ha el Museu d'Antiguitats Romanes, anomenat comúment la Villa Romana, i diverses catacumbes. A la ciutat medieval fortificada de Medina, els visitants trobaran tot el referent a les tropes napoleòniques i els festivals de flors. No cal deixar de veure la catedral i el seu museu, així com les tortuoses masmorres de Medina i la Medina Experience. Si vols un romàntic passeig, com no hi ha un altre, gaudir dels carrers de Medina enllumenats amb la llum dels fanals a la nit. I a més, també no s'ha deixat de provar el famós pastís de xocolata de Saló del Té Fontanella. Situat al costat del bastió, des d'on hi ha una visita espectacular. Per als amants de l'art, les possibilitats són immenses. Es pot visitar el celler impressionant artístic del Museu Nacional de Belles Arts. També veient el quadre de Caravaggio, la decapitació de Sant Joan Baptista, de la Catedral de Sant Joan, i els frescos restaurants a Norman House, Palau Falzone de Medina. Com bé comentàvem fa uns instants, també es poden practicar moltíssims esports, sobretot esports aquàtics, com ara el submarinisme, molt practicat a les illes. I no podràs tornar sense navegar pel port, nedar per la Llacuna Blava a Comino i en St. Peter's Pool, en Marshock Cock. També comentar que la zona rural de les illes és fascinant, amb encantadors pobles i un folklore captivador. Hi ha 365 esglésies espectaculars, moltes de les quals són interessantíssimes. Com per exemple l'església de Mosta, famosa per la seva gran cúpula, la tercera cúpula més gran d'Europa. També l'església de Sant Nicolau, al poble de Sigewi. També és important veure tres ciutats com Cotonera, bonic per passejar al capvespre, per Slema o pel passeig de Bukiba. O també visitar Gozo, la ciutat fortificada de Citadel. A més, deu comentar que el diumenge al matí podràs visitar el mercat del peix del poble de Marcaixoc, el mercat a l'aire lliure a prop de la Valeta, o al mercat de Itoc de Vitoria, en Gozo. Com bé dèiem, unes illes immerses en un clima molt agradable i, per tant, hi ha una gran varietat d'instal·lacions esportives, terrestres i marítimes a l'illa. A part d'aquestes activitats esportives, també una pràctica habitual a l'illa de Malta és la hípica, que és una activitat que agrada molt als habitants locals. I també hi ha moltíssimes carreres de cavalls que tenen lloc cada dissabte des d'octubre a maig, ja que la hípica és un esport de primer ordre a Malta. Com a curiositat, també comentar que el joc maltès de bitlles sobre gespa i a les pistes de bitlles és molt popular a nivell local i es juga a les bitlles a moltes ciutats. El tir al colom i el tir al plat també són activitats corrents i cada diumenge al matí hi ha competicions. També comentar que, per exemple, la Marató de Malta té lloc a mitjans de febrer i atrau diversos corredors de llargues distàncies procedents de tot el món. A més, a Malta hi ha una àmplia selecció d'esdeveniments esportius patrocinats per associacions nacionals, entre les quals figuren el judo, el bàsquet, el ciclisme, tenis de taula, l'hoquei, waterpolo, el esgrima i molts més. Per tant, una gran illa per fer-hi moltíssimes activitats, gaudir del seu paisatge, de la seva costa, de les seves platges, com també dels seus esports. Aquesta era la proposta d'aquesta setmana, viatjar cap a Malta. Ens retrobem la setmana vinent amb noves destinacions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen amb 12 dotacions en un nou incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues. L'avís s'ha rebut a 11:45 del matí i el foc afecta la zona de vegetació del municipi. Els equips d'emergència treballen per controlar les flames i de moment no s'ha informat d'afectacions personals. A conseqüència d'aquest incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi, de fet, se suma al declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on hi continuen també treballant una quinzena de dotacions i que ha afectat prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I també els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ull de Cona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès deixa vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet direcció Nus de Trinitat continua deixant també un carrer tallat en aquest punt i congestions importants. A banda també, retencions habituals a les rondes, a la C31 al Prat i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos que són públics i que estan ocupats des del 2017 i que el consorci de la mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen també més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I en aquest sentit també la CGT ha anunciat que no assistirà a la mesa sectorial d'educació del divendres en protesta perquè considera una manca de negociació real amb el departament. El sindicat denuncia el caràcter burocràtic d'aquestes reunions i reclama abordar el conflicte amb els docents i les seves reivindicacions laborals. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per a la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: el Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xatos, xates, o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil en connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Lleó 14 sempre es diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va missa, eh? Per tant, farem el santoral. Rebassarem els aniversaris dels famosetes i com doncs també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit de majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Cunit del dia, no, al ventilador, eh? Ja que sí, home. I ara sí, doncs, recordem que tota la gent que participa s'endú un numeret al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. També tenim la classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music. També la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de bemol nou. Tenim Vanessa Sancho amb el seu llibre Mi Montaña Russa. També la joieria Castillo amb el detall sorpresa. Les dues consumicions normals de premium de Sami Escalafell. Els talls de cabell per home, el borrantat i marcat amb sacat de proteïna per la donada de la perruqueria Harmony. També el durum kebab de Doner Pita Palace 2. Els dos esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya. També tenim els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de ràpid i l'ampolla de caldo de la Passateria Cunit. També tenim, doncs, el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo. La sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit. A vermut i braves per dues persones de la braseria i pica de Cubelles, el mig cru de carn picada de la camiseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, també tenim el vermut per dues persones de la cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, també el menú per dues persones de dimarts a divendres de Bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria i també el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, com també un sopar per dues persones a la pizzeria La Gòndola de Cubelles, a l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre l'ast amb patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou, la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós, entre d'altres, eh? Doncs bé, ara sí, ja sabeu, doncs, que passem a repassar el nostre santoral d'avui, dijous, dia 18 de juny de 2026, i felicitem a San Amando, a Alberto, Calogero, Ciriaco, Crispin, Emili, Eukisi, Erasmo, Eterio, Sant Germà, Gregori, Ipasi, Isabel... Qué bien que comemos con Isabel, ¿eh? Ay, ay, también San Leoncio, Marceliano, Marcelino, San Marcos, Santa Marina, Martiria, Paula, Paulino, Sicio y Teódulo. Les moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? A tots ells, moltíssimes felicitats, us dedicarem a temes musicals, com per exemple el de la nostra Festa Major de Cunit, que sona una altra vegada. Mullats i cremats, que va per tots vosaltres. Un quart d'una de migdia des de la vostra sintonia. Això és el ventilador, programació d'estiu, aquí, a Ràdio Cunit.

l'himne de la Festa Major d'estiu 2026, Sant Cristòfol. Acollit. Gran numerets, amb el 225, Aina d'Aigua, 226, Julián el Chiaturi, 227, Lina Zara, 228, Auris Ramírez, 229, Emilia Covilla, amb el 230, Jaime Fernández, 231, Eva de la Peña, 232, Azoy Gómez, 233, Fernando Gómez, 234, Encana Arcilaga, 235, Juan Pablo Rodríguez, 236, Josep Macià, 237, Joan Laparedes, 238, Sergio Palacios, i amb el 239, Imma Cross. I seguim, doncs, amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients. Ens arriba aquest tema del duo dinàmico que ens demanava també l'Agustina Lamorda. I aprofitem per donar numeret amb el 240 a Natàlia Alba, 241 a Frica Sant Martín, 242 Mercedes Rubio, 243 Ana María Paredes, amb el 244 Juan Macías, amb el 245 Juanita Risquet, 246 Paquita Díaz i amb el 247 Mari Carmen Cortés.

I seguim doncs amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients, també amb la Santa Espina que ens havia demanat. I ara que passem a escoltar tots aquí per tots vosaltres, aprofitem per donar un numeret amb el 248 a Javi Altamirano, 249 Josep Peris, 250 Pepi Rey, 251 Juana Jiménez, 252 Victoria HM, 253 Dani GH, 254 Roser Mauri, 255 Carles Mauri, 256 María Maldonado, 257 Adolfo Andreu, 258 Amador Sánchez, 259 Joli Martínez, 260 Dori Solís, 261 Toni Capdevila i amb el 262 Àngels Lorca. Amb el 263 Ismael Hamjane, 264 Abdullah Hamjane, 265 Sofía Virginia i amb el 266 Loli Sanchís. Com també amb el 267 Dori Caballero, 268 Pola Cubé i amb el 269 Vanessa López.

I anem a parlar de més temes musicals, a veure més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba l'Ani Red amb el seu El Pecado, tema que aprofitarem també per donar numeret. Atenció amb el 270. Eva de la Peña, 271, Zoe Gómez, 272, Fernando Gómez, amb el 273, Encara Arxilaga, 274, Juan Pablo Rodríguez, 275, Julián Macià, i amb el 276, Joana Paredes.

Seguim, doncs, amb més temes musicals. Ens arriba Digital 21. Donem nombret amb el 277 a Natàlia Alba, 278 a Frica Sant Martín, 279 a Gemma Arson, 280 a Clàudia García, 281 a Yolanda García i amb el 282 Conchi Villegas.

0: 8376. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
2: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
1: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
1: De extra perruita te
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
6: De dia i de nit.
7: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
1: I ara sí, quan ja passen 8 minuts de 12:45 del migdia, és el moment d'endinsar-nos a la secció mensual que, com sempre, ens arriba de la mà de Josep Maria Llaurador, al qual ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, Estem? Molt bon dia.
8: Bon dia, com estem?
1: Doncs molt bé, hi ha molts temes a tractar, no?
8: Sí, sí, sí, hi ha molt de moguda ja, i té l'estiu, s'escalfa tot a més, o sigui que, bueno. A veure, temes, sí, home, a veure, hi ha coses que ens afectarien global, com tot el tema de la guerra, però que tampoc no se sap mai com acabarà, perquè la veritat és que són...
1: Bueno, sembla que amb això del G7 diuen que estan acostant posicions. I que Trump està fent les paus amb tothom, sembla. Diuen que volen fer un alto foc al Líban i no sé què.
8: No sé, perquè, a veure, tant el Trump com Netanyahu, com sí. Putin, com els mateixos iranians...
1: Van per impulsos, no?
8: A veure, sí, no són massa de fiar, perquè tant aviat diuen A com diuen B, com la contrària. Els interessos no sabem nosaltres. O sigui, nosaltres som els que ho patim d'alguna forma directament o indirectament. No ho sabem. Mira quins són els interessos que es mouen, però són segur interessos de caire econòmic i de poder a nivell global de tot el món, diguem-ho així. I per tant, doncs clar, estem tothom com a despistat, o sigui, a mercè del que vulguin fer, del que facin, i estem així. Per tant, aquí poca cosa podem fer, és que realment no... a veure, està tot el món posat en aquesta història. I ells, a més, doncs, no obren mai les cartes, per tant, no sabem exactament què és el que busquen. Sí que hi ha el poder pel mig, hi ha el tema polèmic pel mig, però bé, fa tants anys que s'arrossega tot això que jo som molt pessimista, la veritat, perquè és que s'arreglarà una cosa i saltarà per un altre cantó. És una zona molt polèmica, aquesta de l'Orient Mitjà. No es va fer en el seu moment una cosa clara, i doncs això està in eternum. O sigui, jo he estat sovint per allà i sóc que hi vaig estar, perquè ara ja no hi podria ser, ja no hi podria viatjar, perquè realment
1: sí,
8: ho han destruït tot, ho han destruït tot.
1: Déu-n'hi-do.
8: I clar, i bueno, és això. I realment, doncs, per exemple, les notícies, de casa ningú parla res, ningú diu res, estan igual o pitjor que abans, perquè amb la calor que deu fer, imagina't. Aleshores dius, clar, les notícies que ens diuen són les que volen, i doncs algunes perden tot el protagonisme, i els que ho pateixen, doncs, pobres d'ells, doncs aguanten el que poden, ni com poden. Si són gent de por fiar, la veritat, és que no podem dir altra cosa. I, bueno, de més a prop, home, aquí hi ha també coses, el que passa que, diríem, també estem el mateix, no? O sigui, la gent arriba a un punt en què està bastant avorrida de primer d'estar a mercè de gent que ho controla tot, que no... I això té que veure amb la IA, també, que ara està de moda, tot el tema de la IA. O sigui, i no sabem qui governa tots els algoritmes que ens fan respondre, que ens enganxa el mòbil, que... Clar, darrere hi ha uns interessos que nosaltres desconeixem. Això està dedicat per la canalla i per la gent jove, que s'enganxa a la mòbil, però, clar, evidentment, és posar-se en mans que no sabem qui, i no sabem quins interessos tenen al darrere. Això després la gent també es cansa de tota aquesta mugura que hi ha a nivell global, a nivell estatal, diguem, de tanta corrupció i tanta conya i tantes crítiques, tants insults. Realment, arriba un punt en què dius, el menys important és com estem nosaltres i les nostres necessitats. Ells dediquen una altra cosa. Són una altra cosa. Clar. I això preocupa. Això preocupa. Perquè a la llarga qui sortia guanyant això d'entrada són els populismes i els canadeta. I és així. Quan això, diríem, la gent s'encansi molt, farà un tomb votar els canadeta i llavors ens trobem tots al plat. Perquè ho he dit moltes vegades. Aquests no arreglen mai res. I ara aquesta setmana passada vaig estar a Itàlia i a Itàlia, que governa l'extrema dreta, la Meloni, tenen problemes. Qui? Doncs tota la gent que treballa. O sigui, els grans potentats no tenen problemes, però la gent, i hi ha vagues dels funcionaris de cultura, i aquí passa el mateix. Governen socialistes, però tenim uns problemes gravíssims amb uns col·lectius que són bàsics. Com són els metges, com són els mestres, etcètera, etcètera. I això ho patim directament, sobretot els que tenim canalla, és terrible. Tens. Bueno, així està la cosa. O sigui, diríem, estem amb moltes mogulles, ara l'estiu suposo que calmarà tot una mica, i veurem com comença la nova temporada.
1: Sí, oi?
8: Però realment és així, diríem, no mou l'optimisme, la cosa, no? Sort que, doncs, l'estiu, mira, calma una mica les coses, però realment encara la rentrer del setembre ja veurem què passarà,
1: Sí, i tot i que el papa també ha vingut aquí a fer-nos una visita a intentar pacificar les coses, també no crec que...
8: Bueno, no sé, jo no sé.
1: Com opines tot com ha anat i l'organització dels actes i sobretot el que va passar a la Sagrada Família?
8: Sí, jo hi era fora, per tant ho vaig veure tot a distància. Quan he tornat aquí m'ho he mirat bé. Com l'espectacle de la Sagrada Família, bestial. Bestial, diríem, a nivell d'imatge i tal.
1: Sí, espectacular, això sí.
8: Sí, això ens va passar l'any 92 amb les Olimpiades, les millors de la història, bla, bla, bla, bla, bla. Però darrere se m'agraden altres coses. I això no ho podem obviar, nosaltres som aquí. O sigui, a part de l'absurda guerra amb el català,
1: sí.
8: que realment és una guerra absurda, perquè el idioma que és el català és aixecat a prop, i més, si vens aquí, pares a català. Però jo que quan va a Alemanya intenta parlar alemany,
1: sí.
8: doncs aquí el mateix. Ara, doncs això no, això és un problema gravíssim, perquè és que no l'entén la gent, no? I els bisbes nostres, que en teoria ens representen, no fan cap favor, perquè, diguem, es dediquen a intentar fer joc a tot plegat i espanyolitzar una miqueta tot, i va, amb el rotllo que així ho ens entenem tots, i sembla que és història, no? Aleshores, a part d'això, home, la història amb els cantaires, per exemple, hòstia, és molt vergonya, veure.
1: Sí, oi?
8: A veure, que ells no sé què haurien fet, tampoc ningú sap què haurien fet, perquè tampoc ho sabem, perquè els cantaires no tots anaven a la mateixa línia. Però aquests cantaires, que jo sàpiga, van actuar i van actuar-ho bé al llarg de la inauguració de la Torre de Jesús, i van cantar i ho van fer bé. Què ho havien fet després? No ho sabem. Ara, el que sí que sabem és el que es va fer. Això de recunar 600 persones, treure-les pel camí del darrere, home, això és propi de les dictadures, com expliquem l'altra història.
1: Sí, sí.
8: A veure, la gent, si es vol manifestar, la gent sap per alguna cosa. Entens? A més, això. I llavors, clar, totes les muntatges que s'estan fent aquí en aquest país, tots passen per un sedàs important, que és intentar llimar qualsevol diferència, o sigui, qualsevol possible ocasió que la gent manifesti allò que ja saben que saben que la gent té, perquè a veure, quan la gent es vol moure i vol cantar els segredors, és per alguna cosa, però ho greuja, i per tant, reprimir-ho, el que fa és a la llarga doncs, confirmar-nos que la cosa va per aquí. I això no és fruit d'un govern fort o d'un estat fort, sinó d'un estat poruc. Tenen por, no sé què, perquè ja en dia estudi. Nosaltres anem basant-nos pel carrer, com alguns sí. Nosaltres no tenim armes per anar pel carrer. Però tenen por que es manifestin les diferències. I, evidentment, quan parlem i això ho generalitzem a qualsevol
1: Sí.
8: És clar, si per exemple el Mundial...
1: Suposo que tenen por a quedar-se en evidència, no?
8: Home, clar, però a veure, nosaltres ja ho sabem. La gent parla, la gent que es dedica a representar Espanya a les Olimpíades, sigui en hivern o l'estiu, tenen uns contractes bestials amb els quals està prohibit totalment ensenyar la senyera.
1: Uh-huh.
8: Ah, perquè si ho fan, perden les ajudes que els donen l'Estat.
1: Ah,
8: és així de senzill. Fa molts anys, el Cribillé mostrava el senyera tranquil·lament quan guanyava. De cop es va aparèixer. Per què? Perquè la relació no pot ser dur. El mateix passa amb tots els amb els esportistes olímpics. Aquests es guanyen vida a base de beques. I a base de beques que donen l'Estat, que paguem nosaltres, per cert, perquè representin Espanya i tal, i facin un bon paper. Però clar, aquesta mena de por a que la gent pugui manifestar una cosa diferent del que en teoria haurien de fer, mata, això mata.
1: Uh-huh.
8: I llavors, clar, això és aquesta insatisfacció que difícilment canviarà. O sigui, tu no pots ofegar per sempre una cultura com la nostra que està prou viva. Per tant, o ens entrem o marxem. O sigui, és així. O ens entrem o marxem. Però el que hem d'entendre és, clar, un ha de sentir-se respectat.
1: Clar.
8: La llengua, la cultura, etc. I quan no s'hi sent, doncs la gent fa coses com el que van fer les campanyes. Mm. Dir-ho demanat. Entens?
1: Sí, sí.
8: Clar, ara la imatge a nivell extern segur que no ha passat. O sigui, les grans cadenes periodístiques això no ho faran esment. I per tant el món no ho sabrà, ho sabem nosaltres, i ja està. I com que ja ho sabem, com que ja ho entenem, que això acostuma a passar tan sovint, l'any 92 va passar el mateix, amb les detencions i les tortures de molta gent,
1: uh-huh,
8: abans de les Olimpiades, que després van ser un èxit, sí, però que van pagar algunes persones va ser molt alt. Uh-huh. I això és el que passa. Aleshores, clar, qualsevol intent de voler tapar la boca a la gent, doncs acaba sortint per la culata a la llarga, entens? I, bueno, i és a mi que... Clar, des de fora, el que passa és, clar, l'estat de Glenn, és veritat, va ser bé. Preciós, o sigui, jo vaig veure després, jo no vaig veure. I estava i tal, per tant, suposava que hi hauria molta vegada per haver seguit la tele, allà, o sigui, ja.
1: Uh-huh.
8: No sé, sí que sortien les notícies, etc. I doncs, home, suposo que aquí va quedar bé, diguem, cara al món, no? Que és el que els interessa, sobretot. O sigui, hem fet una gran cosa que va quedar bé davant del món. Què ha passat a nivell intern? Ningú obre boca. Tu has sentit el govern fer alguna cosa per desxiular?
1: No.
8: Per què? Perquè no ho diuen. Perquè els Mossos i la policia va actuar discretament sí, perquè no es va veure.
1: Uh-huh.
8: Recordeu que a més i més va passar una cosa, que això ho vaig llegir després,
1: sí, a
8: veure. És que allò que en directe semblava que era en directe, no era en directe.
1: Ah?
8: Sí, sí.
1: Havia una mica de diferit, per si cas.
8: Exacte, hi ha un decalatge, perquè la gent
1: tenia
8: por que no passessin coses.
1: Sí, sí.
8: Per tant, tu veus com si fos en directe, però en realitat feia uns minuts que havia passat.
1: Sí, sí.
8: I això passa moltes vegades.
1: Uh-huh.
8: Per què? Perquè es volen curar en salut.
1: Clar.
8: Volen donar les notícies que volen que sapiguem. No les sorpreses. I tal de cosa sorprenent es podria dir... Clar, tot això són jugades que tots... A veure, anem sabent què passen,
1: uh-huh,
8: però bueno, doncs... Tot així, m'ha dit, i això té que veure amb tot el que dèiem al començament, eh? Això de qui té el poder, té unes armes, i el que volen és que hi hagi poques diferències, que la gent no pugui opinar el diferent, pacificar la cosa, ara l'estiu serà perfecte, s'apagaran les aigües fins al mes d'octubre, suposo, setembre d'octubre. Bé, bueno, aprofitem l'estiu, tot el que vols que et digui.
1: Ah.
8: Mm-hmm. Perquè és això, en fi, a més, una mica aquesta sensació, no?, de que... I a mi m'estanya molt per joves, per els joves, ja, n'hi ha que ho veuen, però molts no ho veuen. Molts se concentren en aquesta situació i veus que es troben en un món que de cop està ocupat per una sèrie de gent molt, molt potent, amb tots els mitjans a la mà, i que estan fent el que ells vulguin. O sigui, sent com robots, si no s'hi pot veure. Jo sempre dic, la capacitat crítica de la gent, hòstia, és una cosa que no es pot, que no és negociable. Però en el moment que parem qualsevol capacitat crítica, estem en mans dels altres.
1: Sí, sí.
8: I aquesta és una mica la gran preocupació, no? Perquè ja veus que estan prohibint ara l'accés als menors de 16 anys, a les xarxes, bueno, arribem tard, però bueno, si es fa, ara, ja puc dir que segur que hi haurà maneres indirectes de captar-los. Perquè,
1: sí, tota la llei feta la trampa, eh? Hi haurà...
8: La gent de futur, a veure, i si juguen al futur, sí, que seran companyies. Que encara no en tenen mai prou, jo no ho sé pas, no en tenen mai prou, tu. Uh-huh. Però bueno, escolta, és com la corrupció, no tenen mai prou, que no tenen sols macos, no és per què han de jugar amb corrupteles i coses. És una mica entristidor, no, tot plegat, perquè realment dius, home, la gent quan treballa és honesta i fa que pot i ja està. Uh-huh. I els cadirats n'hi ha per tot ara, escolta. Però bueno, això és una mica que ens espera aquest estiu. Bueno. Que això passava amb cada estiu, que les coses baixaran una miqueta, però al setembre tornem a caure tot. Tornem a sortir amb els metges, tornem a sortir, perquè clar, durant l'estiu tampoc no s'ha de parlar res.
1: És veritat.
8: La gent sempre a la platja i ja està.
1: I llavors ja la gent desconnecta i les problemàtiques segueixen, la dels mestres, la dels metges...
8: Clar, tot plegat, vull dir que... Per tant, tot vindrà al setembre.
1: Bueno, i no només a la platja, amb el Mundial de Futbol...
8: Sí, molta gent estarà veient...
1: Com el Tour de França, o la gent està distreta amb els esports, també.
8: Amb el Tour també passa per aquí, Cunit,
1: sí.
8: No?
1: Sí, sí, em sembla que és el dia 11 o el dia 12, ara no tinc... Mira com han dit les notícies, eh?
8: Ah, sí, m'ha passat per ara. A veure, sí, és 11 o 12, bueno, estarem pendents. Home, ja està bé. Ara és això, tinguem a veure com ho vesteixen, això. El problema no és que passin, que ja està bé que hi hagi mundial... El problema és que dius, bueno, vestim-ho bé, no cal que sigui fals tot plegat. Però, bueno, és això, eh? El futbol, concretament, és una droga total. O sigui, en aquest moment sembla que no hi ha res més al món. I, bueno, doncs, escolta, això ha servit perquè la gent, doncs, hagués de fer guerres i dir que si no hi ha futbol, doncs, estaria bé. Però, clar, una cosa que res ja la mata. Això és el que passa. Ara està ocupada amb els teus aquest any, sí, sí. Uh-huh. A veure com acaba tot plegat.
1: Aviam. Molt bé. Doncs, no sé si vols afegir alguna cosa més o ja ho deixem ja avui per acabar ja. Déu-n'hi-do, el que hem tractat.
8: Molt bon estiu a tots.
1: Igualment. Que vagi tot molt bé, molt bones vacances i si de bo, doncs ja ens tornem a escoltar ja a la temporada vinent, ja de camí dels 20 anys a Ràdio Cunit, eh? A veure si aquesta temporada que ve la fem grossa i fem una gran festa, també.
8: Home, són 20 anys, està molt bé.
1: Clar que sí. Doncs moltíssimes gràcies i una forta abraçada. Adéu-siau, bon dia.
8: Adéu.

0: Continguts en xarxa.
1: Patrimoni, amb Elena Puigdueta.
2: La farinera és l'altre jo del Sindicat Agrícola de Cervera, l'edifici modernista més important de la capital de la Segarra. Forma part del paisatge i la història de la ciutat. El sindicat va marcar durant molts anys l'economia agrària de la comarca i de Catalunya. Estrenat el 1922, l'autor és César Martinell, l'anomenat arquitecte de les catedrals del vi. Molt vinculat a la Mancomunitat de Catalunya, es va especialitzar en arquitectura agrària. Segurament per això, quan se li encarrega l'obra, una de les frases que va dir i que els cerverins recorden com a més cèlebres és aquesta. A Cervera hi ha tres torres, la de la religió, o sigui, el campanar de Santa Maria, la torre del coneixement, referint-se a la Universitat de Cervera, i la tercera, va dir, la que construiré jo, la torre del treball, la torre de la farinera, la fàbrica de la farina, acabada en far. L'únic edifici que ha perdurat fins als nostres dies i emblema d'un complex agrícola molt més ampli que contemplava altres elements com una panificadora, una caixa rural, un molí d'oli, diferents magatzems, tolves, una infraestructura importantíssima que vestia Cervera i la seva comarca com a graner de Catalunya i, per extensió, a tot el país. Carme Vergés és la directora del Museu Comarcal de Cervera.
3: És un edifici que quan un diu que és una farinera, per tant una fàbrica, et sorprèn per la seva gran monumentalitat. És un edifici immens, això no només és una raó arquitectònica, sinó que és una raó de funció, perquè realment era una farinera que aplegava els 121 pobles de la comarca, per tant d'una potència econòmica impressionant.
2: Edifici auster, senzill i molt funcional, tot i que de la part de fora destaca la utilització dels arcs parabòlics i sobretot de la totxana vermella que trenca la seriositat dels seus murs i la dota de certa policromia. En forma de U, una de les ales aplega les sales d'emmagatzematge i l'altra, la seva paral·lela, tota la maquinària vertical pròpia d'una factoria que produeix farina. Un encàrrec aquest va ser directe de la Junta del Sindicat Agrícola de Cervera i Sa Comarca, un sindicat que aplega, com dèiem, 121 pobles que s'uneixen per tancar tot el cicle productiu, des del gra fins a la seva conversió en pa, i que promou un influent i potentat grup de terratinents i pagesos liderats per Ramon Vidal Trull, fill de Montpalau.
3: I al darrere hi ha tot un concepte d'economia agrària d'aquell país, d'unificar preu del blat, per tant d'ajuntar-se per fer força. Però sí, estem parlant de gent no només terratinents molt potents a nivell econòmic, sinó sobretot molt potents a nivell social i a nivell polític. Per tant, són pagesos que estan de tu a tu construint la política agrària d'aquest moment, d'aquest principi del segle XX català.
2: Declarat bé cultural d'interès nacional, avui és un edifici tancat que conserva intacta tota la seva maquinària i a l'espera, això sí, que se li trobi un pla d'usos que l'obri definitivament al públic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Estabilitzar l'incendi de vegetació de l'Albi a les Garrigues declarat aquest matí a 10:45. Els bombers hi treballen amb 12 dotacions i el foc afecta una zona de vegetació del municipi. A conseqüència de l'incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi se suma al ja declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on encara hi continuen treballant també una quinzena de dotacions i que ha afectat a prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries provoquen retencions en diferents punts, una a la 2 a Jorba per una avaria d'un vehicle especial, una altra a la C25 a Gurb i una altra també a la mateixa via però a Santa Coloma de Farners i finalment una altra a la C65 a Cassà de la Selva. També un accident a la P7 a Vilafranca del Penedès continua deixant vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ample desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el consorci de la mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga en l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I amb tot també s'hi suma uns 200 bombers de la Generalitat que també s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar més inversió i millores també laborals. El col·lectiu denuncia una crisi estructural al cos i exigeix renovar infraestructura, equips de protecció i reforçar la formació. I 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien, segons l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025. L'estudi també mostra una important bretxa de gènere en les conductes de coerció i constata un augment de l'acceptació social de les relacions homosexuals. Prop del 80% de la població les considera igual de respectables que les heterosexuals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
3: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit. 107.0 FM. FM.
4: Este verano Radio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Radio Cunit.
6: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
2: Dexter Ferruy, te
4: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
2: Bienvenido.
7: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
2: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
8: Joyería Castillo.
9: Reparaciones a destacar en joyería.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agadeceu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruy, te tengo.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit. 107.0 FM. FM. FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dijous, 25 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. La revetlla de Sant Joan deixa 157 serveis dels bombers a la vegueria del Penedès. Els incendis de vegetació han estat la tipologia d'actuació més freqüent al territori. A l'Alt Penedès n'han registrat 23, a l'Anoia 24, al Baix Penedès 18 i al Garraf 15. La nit de Sant Joan s'ha saldat amb 157 actuacions dels bombers de la Generalitat, segons Eix Diari, a la vegueria del nostre Penedès. És una revetlla marcada un any més pels incendis de vegetació i els focs urbans relacionats amb la celebració. Al conjunt de Catalunya, els bombers han atès 1.407 avisos entre les 8 del vespre de dilluns i les 8 del matí de dimarts. Les comarques penedesenques han concentrat un total de 157 serveis, repartits entre l'Alt Penedès amb 42, el Baix Penedès amb 47, el Garraf amb 29 i l'Anoia amb 39. Els incendis de vegetació han estat de tipologia d'actuació més freqüent al territori, on l'Alt Penedès ha registrat 23, l'Anoia 24, el Baix Penedès 18, el Garraf 15, on també s'han comptabilitzat nombrosos incendis urbans, com ara focs en contenidors, papereres, mobiliari urbà o petits focus provocats per material pirotècnic. Més de 1.400 avisos a Catalunya. A escala catalana, les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona han concentrat la major part de l'activitat dels bombers. Malgrat de l'elevat nombre de serveis, la revetlla s'ha desenvolupat sense incidències destacades a la nostra vegueria. I la majoria de les actuacions han estat relacionades amb petits focs de vegetació, contenidors i altres incidències habituals associades a l'ús de petards i material pirotècnic. Els bombers mantenen activa el dispositiu especial de la revetlla i continuen fent seguiment de possibles incidències derivades de les altes temperatures i del risc d'incendi forestal, especialment elevat aquests dies. Per comarques, a l'Alt Penedès han registrat 42 serveis, al Baix Penedès 47, al Garraf 29 i a l'Anoia 39, unes xifres que situen la vegueria entre els territoris amb una activitat notable durant la celebració de Sant Joan, tot i que sense emergències de gran magnitud. Un Sant Joan tranquil, el qual doncs hem pogut també disfrutar aquí en el nostre municipi. Però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. Les platges de Cunit reben un any més el distintiu de bandera blava. Les nostres platges tornen a lluir aquest estiu la bandera blava en reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, atorgat per la Fundació per a l'Educació Ambiental, reconeix aquells espais que compleixen exigències i criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i la informació i educació ambiental. La renovació de les banderes blava doncs, posa en valor la tasca continuada que es du a terme al municipi per preservar el litoral i garantir unes platges en òptimes condicions per a la ciutadania i els visitants. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, ha destacat que rebre novament aquest reconeixement és una mostra del compromís de l'Ajuntament amb la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió de les nostres platges. És també un reconeixement a la feina que es realitza durant tot l'any per mantenir el litoral en les millors condicions. La bandera blava és un dels distintius de qualitat més reconeguts a escala internacional i avala aspectes com la qualitat de l'aigua de bany, la gestió ambiental, la seguretat, els equipaments i els serveis que s'ofereixen als usuaris de les platges. I el CAT inaugura també el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. El parc fotovoltaic instal·lat a la coberta doncs genera tota l'energia necessària per al funcionament del dipòsit regulador de Cunit. El 47è dipòsit regulador del Consorci d'Aigües de Tarragona, que pot emmagatzemar fins a 25.000 metres cúbics d'aigua potable i reforçar les garanties de subministrament als consorcis, als consorciats, vaja, de l'àmbit tarragonès Baix Penedès. El projecte ha suposat una inversió de 5 milions i mig d'euros, confinançada al 50% entre l'ACA i el CAT. El CAT, el Consorci d'Aigües de Tarragona, el que ha inaugurat el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. Es tracta del dipòsit regulador de Cunit, aquí al nostre municipi, ubicat en un recinte elevat al nord del terme municipal. L'equipament compta amb un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars amb capacitat de generar un màxim de 200 kilobytes de potència suficient perquè l'equip del dipòsit i l'estació d'electrocloració operin de manera completament autònoma. La fotovoltaica s'ubica a la coberta de la nova construcció, un indret estratègic que permet generar energia neta, doncs aprofitant una superfície industrial ja existent i sense necessitat també, doncs, sense necessitat d'ocupar altres espais naturals, el que ha tingut un cost de 253.000 euros. D'aquests 120.000 provenen del programa d'ajuts renovables innovadores finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El de Cunit, doncs, és el 47è dipòsit regulador que el CAT integra en la seva xarxa de subministrament d'aigua en alta, però en el primer que és capaç de funcionar sense aportació energètica externa. És per això que el president del Consorci, Marc Brunet, ha avançat que aquest és un model a seguir per al CAT. La descarbonització del nostre sistema de captació, potabilització i distribució de l'aigua implica aprofitar grans espais disponibles com les cobertes dels nostres dipòsits per desplegar-hi sistemes de producció energètica i provinent de fonts renovables. Brunet ha recordat que actualment prop d'un 10% de l'energia consumida per l'ENS és autoproduïda i que s'està treballant per ampliar fins al 15% la cobertura solar global del sistema del CAT. El nou dipòsit regulador compta amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a 10 piscines olímpiques. La construcció ocupa una superfície de 5.400 metres quadrats i ha suposat una inversió de 5.632.000 euros, import cofinançat al 50% entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, i el CAT. En l'acte inaugural, el gerent de l'ACA, Daniel Meloño, va assenyalar que la garantia d'aigua requereix, doncs, anticipació, planificació sostinguda en el temps i inversió continuada, i aquest dipòsit és un exemple concret d'aquesta manera al qual d'entendre la gestió de l'aigua. A més, Meloño, doncs, ha remarcat que en un context de creixent pressió sobre els recursos hídrics, amb episodis de sequera més recurrents, cal reforçar el sistema existent i preparar-lo per a noves exigències. L'entrada en funcionament del dipòsit té com a objectiu incrementar la disponibilitat d'aigua potable a la xarxa de distribució del Consorci, especialment en el tram litoral comprès entre la Roda de Berà i el Baix Penedès. La primera tinent d'alcalde de Cunit, la senyora Dolors Carreras, ha assegurat que l'entrada en funcionament d'aquesta infraestructura tindrà efectes molt positius en la població de Cunit i els municipis de l'entorn, ja que augmenta les garanties de servei en els períodes de màxima demanda i reforça les reserves disponibles davant de possibles incidències a la xarxa. En aquest sentit, Carreras ha assenyalat que amb el nou dipòsit el CAT disposarà d'aigua per a garantir el servei a la zona de Cunit durant almenys una jornada sencera. Els dipòsits reguladors constitueixen una peça fonamental de la xarxa del CAT. Distribuïts estratègicament en punts elevats del territori, contribueixen a equilibrar els cabals de subministrament, millorar l'eficiència operativa del sistema i reforçar les garanties de servei mitjançant l'emmagatzematge de reserves d'aigua. Amb la posada en servei del dipòsit de Cunit, el Consorci completa el desplegament d'aquesta infraestructura estratègica íntegrament d'un total de 47 dipòsits reguladors al conjunt de la seva xarxa. I la policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà, doncs, el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomanar a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podria efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà obert al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. I parlant del Tour de França, tenim un article, doncs, reflexat en l'Eix Diari, doncs, amb Jaume Cassanyes, el que va cobrir durant 2 anys la Ronda Francesa com a periodista. I el que declara, a l'acabar l'etapa del Tour, havia carreres per passar la crònica per una centraleta a la redacció. En pocs dies, a diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova, el Tour de França, que passarà doncs aquest 5 de juliol, en què seria la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han recorregut doncs la prova expliquen que és una vivència única per ciclistes i per als espectadors, que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyen a la ronda. També, doncs, qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment dos tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Casanyes. En el seu, la seva trajectòria com a periodista, primer amb el recordat Dicen i després amb el 424, Casanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però també com el Tour de França, declara no hi ha res. És la prova reina del ciclisme, el qual doncs destaca i ens explica. A més, doncs, també... Llavors, ja era un espectacle, ara, doncs, encara més, tot i que suposa tenir presència fins a les firmes comercials en un dels aconteixements més televisats, el qual, doncs, fa que això sigui més superlatiu. D'altra banda, Casanyes va cobrir, doncs, dos Tours de França, el 1976 i el 1977. Llavors, no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils. Aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda gala, doncs, tenien que ingeniar-se-les per a seguir la ruta, allotjar-se i passar les cròniques als seus redactors centrals. Casanyes va narrar aquelles peripècies, avui inimaginables per als joves periodistes que poden transmetre una crònica en directe des d'un mòbil. Recorda que quan la redacció dels diaris enviaven els seus corresponsals a cobrir els Tours, compartíem despeses de cotxe, de lloguer, per arribar als punts de sortida de les proves. El 1976 fou des de Sant Hilari de Ries, en una urbanització de luxe, en un dia de Sant Joan. El 1977 fou de Fleurons, qual recorda que el dia que va néixer el seu fill Jaume estava cobrint el Tour, doncs el van trucar des de casa i li van dir que havia sigut un nen. El cotxe dels periodistes sempre devia doncs anar davant del que seria el pelotó. Doncs durant l'etapa anàvem prenent nota del que succeïa i a través d'un canal de ràdio intern per al Tour es narrava el transcurs de la prova i les incidències. Pel que fa, doncs, a molt accés, nosaltres seguíem especialment les evolucions de les corredors espanyols, temps d'equips mítics, com el CAS, el TECA, el Superser, i ciclistes com Eddy Merckx, Josep Pesarrodona, Luis Zubero, Francisco Gálvez, entre d'altres. Llavors teníem molt accés a ells i convivíem a diari, com, doncs, coincidien doncs, en molts llocs. Ens explicava que com havia doncs, anat l'etapa, però també per poder il·lustrar noves cròniques. I avui és molt més difícil aquest contacte, gairebé impossible. Els periodistes solien, doncs, hospedar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa, doncs, a l'allotjament al qual els proporcionava l'organització del Tour, i menjaven entrepans en la carretera durant l'etapa i aprofitaven, doncs, també per fer un mos fort en l'hotel. A l'acabar l'etapa, devien, doncs, utilitzar la centraleta telefònica portàtil del Tour, però que al qual hi havia carreres per utilitzar-ho. I és que una trucada a col revertit, doncs, era l'objectiu. Narraven la crònica per telèfon, deletrejaven els noms dels ciclistes estrangers, a les redaccions gravaven la crònica per passar la màquina i a l'inotípia. Casanyes a començar doncs, a cobrir el ciclisme per als diaris per casualitat. Era aficionat, però no tant. Els altres esports ja tenien periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que arribaren a ser una passió. El pròxim 5 de juliol, recordem, el Tour passarà per diversos pobles de la demarcació i Tarragona, Altafulla, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell, Cunit. És un espectacle únic, recomana Casanyes. És el pas dels ciclistes, el ràpid, però té tota una caravana que rodeja la prova i és increïble. En el seguiment periodístic de les principals rondes ciclistes, Casanyes recorda un giro d'Itàlia que va entrar a Ljubljana, avui a Eslovènia, però que llavors era Iugoslàvia, a l'altre costat del taló de zero de la Guerra Freda. Ens van segellar els passaports i el temor era que passaria, què passaria doncs, quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco. Doncs hi veien un segell de Iugoslàvia, al qual per sort no se'ls hi va mirar el passaport. D'altra banda, doncs, aquestes doncs, són notícies que reflexen a l'eix diari, però encara tenim altres que ens van arribar a través de la redacció del Cunit al Dia i del Ventilador. Crida a les persones majors de 60 anys per a participar a l'enquesta de salut de Cunit. L'Ajuntament de Cunit continua treballant en la diagnosi per a l'elaboració del Pla Local de Salut. I per aquest motiu volem recollir la visió i opinió al respecte de la salut en termes generals de Cunit i especialment de les persones del municipi de més de 60 anys. La teva aportació és molt important per saber quines són les necessitats de la ciutadania de més de 60 anys i tenir-les en compte en el Pla Local de Salut. Podeu accedir al qüestionari clicant en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. El termini per respondre finalitza el 28 de juny. I també tenim publicat l'edicte de requeriments de la subvenció per l'adquisició dels llibres de text del curs escolar de l'any vinent. De la temporada vinent, vaja. I és que s'ha publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament l'edicte de requeriments de la subvenció per l'adquisició de llibres de text del curs escolar 2026-2027. Els interessats tenen un termini de 10 dies hàbils per aportar la informació requerida a l'edicte per tal de seguir en el procés selectiu. La forma de presentació d'aquesta informació ha de ser a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb instància general o presencial a la UAC de l'Ajuntament, al carrer Major número 12. Els interessats que van presentar sol·licitud i no surten al llistat no han de presentar cap documentació addicional. Hem de recordar que les famílies que no es presentin la documentació en termini se'ls considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud. I l'Ajuntament i les colles del Carnaval de Cunit avancen conjuntament a la preparació de l'edició 2027. I és que la regidoria de Cultura va celebrar una nova reunió de treball amb les colles participants del Carnaval amb l'objectiu de tornar i retornar doncs, les conclusions i propostes sorgides de la trobada de valoració celebrada el passat mes de març després de l'edició del Carnaval 2026. La sessió va servir per compartir amb les colles participants les accions i línies de treball que s'han anat definint a partir de les aportacions recollides durant la primera reunió de valoració, així com per establir noves vies de col·laboració entre les colles i el consistori amb la mirada posada en la preparació del Carnaval de Cunit 2027. Durant la trobada es van abordar diferents aspectes organitzatius i de coordinació com l'objectiu de continuar doncs, millorant una de les festes més emblemàtiques i participatives del municipi. Tant les colles com l'Ajuntament, el qual van coincidir en la importància de mantenir espais de diàleg permanent que permetin construir de manera compartida un model de carnaval cada vegada més participatiu, segur i atractiu. La reunió es va desenvolupar en un ambient constructiu i de col·laboració amb la voluntat de compartida de reforçar el paper de les colles com a motor principal de la festa i d'impulsar noves iniciatives que contribueixin a consolidar el Carnaval de Cunit com una cita de referència al territori. La regidora de Cultura, Montse Càmara, va voler agrair la implicació de totes les colles i el clima de treball general durant la trobada. Vull agrair sincerament la predisposició, el compromís i l'esperit constructiu de totes les colles. El Carnaval de Cunit és una festa que es contribueix doncs, entre tots i totes i aquest és un bon ambient de col·laboració, el qual és la millor garantia per continuar fent-ho créixer. La regidora també va destacar que la reunió d'ahir doncs, va servir per retornar la feina feta des del mes de març i, sobretot, per començar a definir conjuntament els reptes i objectius del Carnaval 2027. La implicació de les colles és imprescindible per continuar millorant i consolidant una festa que és un orgull pel poble. Des de la regidoria de Cultura es continuarà treballant de manera coordinada amb els grups de participants per donar resposta a les necessitats detectades i avançar en l'organització de la propera edició del Carnaval, reforçant la participació i el sentiment de pertinença que caracteritzen aquesta celebració tan arrelada al nostre municipi. I parlant d'entitats amb solera, tenim un nou certamen de poesia de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit amb aquesta 31a edició del certamen de poesia Alba Estiu 2026. A qual doncs podrà concórrer en aquest certamen qualsevol persona a partir de 18 anys. La participació implica l'acceptació d'aquestes bases. El tema serà lliure. Els poemes tindran un mínim de 14 versos i un màxim de 60. Els poemes podran presentar-se en català o en castellà i hauran de ser inèdits, no premiats en qualsevol altre concurs. No podrà presentar-se més de dues obres per concursant ni el guanyador del primer premi de l'any anterior. Els poemes s'enviaran com a arxiu adjunt en format PDF sota pseudònim al correu premisalbaestiupoesia@gmail.com. S'afegirà el títol de poema a l'inici del document i el pseudònim final. En el cos del missatge de correu s'indicarà noms i cognoms, edat, adreça, telèfon, DNI i en cas que algun participant no disposi de correu electrònic, contacti doncs amb l'Ateneu a través dels telèfons 617-392-600, 617-392-600 o bé el 650-468-203, 650-468-203. El jurat està integrat per les persones vinculades a la literatura designades per l'Ateneu. La seva decisió serà inapel·lable. El jurat podrà declarar qualsevol premi de cert, també. El termini d'admissió es tancarà el 13 de juliol. S'estableixen els premis següents. El tercer lloc, trofeu. En segon lloc, el trofeu. I en primer lloc, el primer premi, trofeu i 200 euros. Tots els participants presents a l'acte de lliurament de premis rebran un diploma acreditatiu. L'acceptació del premi implica la presència de l'autor o una persona que el representi en l'acte de lliurament del trofeu, que tindrà lloc el diumenge dia 26 de juliol a 14:45 del migdia a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. El que anem això número 12. En cas contrari, el seu premi passarà al següent classificat. L'Ateneu es reserva el dret de publicar total o parcialment els treballs presentats, premiats o no premiats, sempre que ho estimi oportú i per temps il·limitat amb la prèvia autorització dels autors dels quals s'inclourien les seves dades. L'Ateneu Cultural Alba de Cunit reserva el dret de modificació d'aquestes bases amb l'oportuna modificació doncs, i notificació als participants, així com de la seva interpretació. L'Ateneu està facultat per resoldre qualsevol incidència substància que no estigués reflectida en aquestes bases. Recordeu, doncs, us animem doncs, a participar doncs, inaugurant les activitats estiuenques 2026 amb aquesta convocatòria dels Premis de Poesia al Bastiu en aquesta 31a edició. A banda del certamen de poesia, tindrem altres concursos, com el de Castells de Sorra, el de Truites de la Festa Major i molt més, el qual anirem detallant en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Encara tenim més notícies. Tenim la presentació del projecte Reacciona, iniciativa que promou consciència social i esperit crític. L'alumnat de l'Aula de Diversitat de l'Institut Ernest Joaquim Martí de Cunit participa en el projecte Reacciona, una iniciativa educativa que promou la conscienciació social, la cultura de pau i l'esperit crític mitjançant la creació d'un curtmetratge. El projecte ofereix als i les estudiants l'oportunitat d'endinsar-se en el llenguatge audiovisual i de desenvolupar competències com el treball en equip, la creativitat i la reflexió sobre qüestions socials de gran rellevància. Aquesta iniciativa compta amb el finançament de l'Ajuntament de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha expressat la seva satisfacció amb el desenvolupament del projecte, destacant que ofereix a l'alumnat una experiència enriquidora que combina l'aprenentatge del llenguatge audiovisual amb el foment de la conscienciació social, el treball col·laboratiu i el pensament crític. En aquesta edició, l'alumnat ha creat el curtmetratge Allò que tenim, una obra que convida a reflexionar sobre la importància de les persones, els vincles i els elements que formen part de la nostra vida quotidiana i sobre com ens afecta emocionalment la seva absència quan els perdem. El passat 12 de juny es va celebrar, també recordem, una trobada amb l'alumnat d'arreu de Catalunya al Caixa Fòrum de Barcelona per presentar els curtmetratges realitzats dins del projecte i compartir experiències i posant en valor el cinema com una eina educativa i de transformació social. I la setmana passada també es va celebrar a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit el Consell d'Infants, el qual va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i el qual podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast a les 3w.radiocunit.cat. Com a novetat d'aquesta edició, es va organitzar un concurs de dibuix entre les escoles de Cunit que l'obra guanyadora doncs, es va convertir en el disseny d'una samarreta commemorativa del Consell. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la il·lustradora Gemma Mangual, que ha acompanyat el procés creatiu i ha contribuït a fer possible aquest projecte. L'alcalde ha destacat la importància de continuar impulsant espais com el Consell d'Infants, afirmant que escoltar la veu dels més joves és essencial per construir un municipi més participatiu i inclusiu. Iniciatives com aquesta els permeten expressar les seves idees, desenvolupar la seva creativitat i sentir-se part activa de la comunitat. Però encara tenim més notícies. Aquest divendres tens una cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda una activitat que tindrà lloc doncs, aquest 26 de juny a 6:45 del vespre. Activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el nou canvi, el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, doncs al qual les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també tenim una visita guiada per conèixer la nostra història cunitenca. Recorda, doncs, amb aquesta visita al Cunit d'abans, el proper 28 de juny, a les 10 del matí, a la plaça de la Vila. Com a punt de trobada, davant de l'Ajuntament, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé escrivint a turisme@cunit.cat. Places limitades. No et quedis sense la teva. Però encara tenim més notícies. I és que el club esportiu Taekwondo Millo Cunit està d'enhorabona. Doncs Neda ja forma part de la nostra gran família Taekwondo Millo Cunit i ara dona un pas més en la seva trajectòria esportiva a l'incorporar-se al projecte Millo. Amb esforç, compromís i una nova enorme il·lusió doncs, per seguir creixent, comença una nova etapa de plena de reptes, aprenentatge i superació, al qual estan molt orgullosos de poder acompanyar en aquest camí. Doncs enhorabona doncs, a Neda Xafei, que segueix lluitant per als seus somnis i disfrutant de cada passa sobre el tatami. I marxem al Consell Comarcal de Baix Penedès. Vols saber com et pot afectar el plàter al teu municipi? El Consell Comarcal del Baix Penedès, amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments, organitza 4 sessions informatives obertes a la ciutadania per explicar el Plater, el pla que ordena la implementació de les energies renovables al territori. Durant les sessions explicarà què és el Plater i com afecta cada municipi, la zonificació i l'assignació de potència renovable prevista, els terminis d'aplicació del pla, com presentar al·legacions de manera efectiva. Torn obert de preguntes i debat amb els assistents. Recorda, Bellvei, el 1 de juliol a les 6 de la tarda, al Centre Cívic La Patronal. A la Bisbal del Penedès, el 2 de juliol a 2:15 de 6 de la tarda, a l'Auditori del Centre Municipal de Cultura. A Llorenç del Penedès, el dia 2 de juliol a les 7 de la vespre, a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Perdó, de l'Ajuntament de Llorenç. I al Villana, l'1 de juliol a les 8 de la vespre, a la sala d'actes de la cooperativa. Les ponències s'alinearan, doncs, a càrrec d'Àlex Medrano, d'Envolta Energia. Una oportunitat per conèixer la primera mà que preveu el pla, resoldre dubtes i entendre com pot incidir en el futur energètic del municipi i de la comarca. I t'agradaria estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger? Si tens ganes de descobrir món, però no saps per on començar, l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ofereix un servei gratuït d'assessorament i orientació sobre mobilitat internacional. Estudis, feina, voluntariat, experiències internacionals, el que pots demanar cita i resoldre tots els teus dubtes amb professionals especialitzats que t'ajudaran a trobar l'opció que millor s'adapti als teus objectius. Recorda, dijous, dia 16 de juliol, de 11 del matí a 1 del migdia, a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Pots trucar al 977 157 157 977 157 157 o bé al WhatsApp 616 917 318 616 917 318. baixpenedès@oficinajove.cat. També per missatge directe a Instagram, que us animem a participar i a donar el primer pas per conèixer món i doncs també informar-te d'aquesta manera. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que continuarà sent alta, però potser recularà alguna dècima. Ja ho ha fet de nit. Avui hem tingut una mínima entre 21 i 22, mentre que la màxima avui voltarà els 28 o 29 arran de mar, però encara està per sobre dels 30 a la major part del municipi, amb una humitat moderada i un aixafogor una mica notable, tampoc massa. Vents en conjunt febles en domini del migjorn o del Garbí, fent que la mar, que ara està plana, estigui arrissada a mig matí, potser amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui semblant, dominat pel sol, amb cel clar, potser amb algun núvol puntual a primera hora o fins a mig matí, i cel clar la resta del dia amb una temperatura que no variarà gaire i estarà entre 21 i 22 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 amb una humitat que serà moderada, vents en conjunt febles, de migjorn o de Garbí, i mar plana o arrissada o com a molt amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda.
0: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
5: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Aquest estiu refresca't amb...

Co. Molt bé, senyores i senyors, això és Jordi Casas House, sóc en Jordi Casas i... Com no, si es diu Jordi Casas House, no? I anem a començar amb una cançó que té un, algun que altre dia, no és allò... Una d'aquestes promos que escoltarem, una d'aquestes novetats, però sí que és un tema força nou que signen els grans Groove Armada. Molta atenció, això és molt finet i es diu Do It Right.

0: Vegas es caos.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuqui.
2: Jordi Casas House.

0: des de cabina, Jordi Casas, el DJ que va entrar d'Ocupa i ara és el DJ resident.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

senyor Jordi Casas, Paus i Hit Parade. Aviam si en algun moment entreus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas, Paus.

està tot englobat, diguéssim, per similitud en els sons. I bé, d'aquesta manera està fet aquest programa, posant una cançó darrere l'altra que jo he escollit personalment perquè quedin ben mesclades. Encara que a vegades no hi quedin, oi? Molt bé, això és Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. També ens podeu escoltar a través del podcast d'Apple Podcast, iVox o bé Spotify, tot i que és una mica més gandul. Atenció, després de Detroit, Show You Sexy, aquesta bonica que

clarament conegut, productor amb un tema que ens van passar no fa pas massa i que ja havia sonat aquí al Jordi Casas House. Una cançó que es diu Girl i que dona pas a Fullness Group.

grans DJs que, malauradament, no estan ja entre nosaltres. Un és el DJ Morris, el Rafael Sallent, que era el DJ de Backfire, que la posava sempre, i l'altre, el rei del tribal, l'amic Tarragoniell,

Per vosaltres, grans DJs, bons amics i grans nois, aquesta cançó acaba de sonar. I ara atenció a San Francisco. Hola, què tal? Soy San Francisco. Això es diu Gotta Have It i és un dels temes que ens ha passat l'amic Hu des del seu segell Hu Plays.

Ei, Jordi Casas! Quin putrum, putrum, nano! Amb aquesta energia podríem carregar mitja Catalunya.

A Malta es diu Ho i des del seu segell Un Bon Dia és un dels millors productors i DJs del món de l'actualitat em va fer arribar la seva música, no sé com, però ens devia escoltar online, diu

Estem ja marxant. Mireu, estic marxant. Estic marxant. Us deixo amb Francesco Campodaglio, el Camp d'Alls.

0: cases, que estic aquí tota sola, amb unes ampolletes d'aigua mineral i res més.
1: Listen to me. I want to know what turns you on. I want to know.

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio. Cuplejant. Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: Sona a Paira, l'estrena del 98è aplec de la Sardana de Calella, feta per Xavi Molina. L'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Descobrim com és la sardana del 98è aplec Pairal de Catalunya. L'ha escrit Xavi Molina i es va estrenar a quatre cobles diumenge passat al Pati de l'Os de Calella, en un aplec on hi ha pregonat la periodista i gestora cultural Ruth Martínez. Quines reivindicacions va fer? Aquest és el programa 491 i tenim més titulars. La desena edició del festival Amb So de Cobla aposta per la fusió de la cobla La Llobregat amb el cant líric de Guillem Batllori, a més de 5 altres produccions ja estrenades. I l'agrupació Floricel Rosador d'Anglès convoca el segon concurs musical per a Masats i Vilalta, Vila d'Anglès, per a temes que introdueixin la sardana en la composició. La fusió del Quico El Cel i el Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reu Jove ja està enregistrada i el nou disc es presenta aquesta setmana. L'escoltem en exclusiva. I la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.

0: i a l'hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquesta setmana passa per Calella. I així us ho expliquem.

0: Així sona la nova sardana que Xavi Molina ha estrenat per la Plec Pairal de Catalunya. El compositor blanenc va estrenar diumenge al Pati de l'Os de Calella el 98è aplec de la sardana de Calella, el Pairal de Catalunya, a quatre cobles, els Mongrins, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i la Marinada, una sardana que la mateixa entitat d'agrupació sardanista de Calella va titular Sona a Pairal, aprofitant el leitmotiv de l'aplec d'enguany, que és aquest aplec que ressona, sona a Pairal, l'aplec de Calella. Un aplec que també ha comptat amb un pregó d'inici, ja ha estat el quart pregó el divendres, amb la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez, que va fer tot un seguit de reivindicacions. La podem escoltar en alguns fragments aquí al Coplejant.
1: És per mi una alegria molt gran trobar-me amb vosaltres i tornar en aquest espai per explicar, de fet, per explicar-vos tot. Adreçar-vos avui aquestes paraules em permet compartir el llegat més gran que m'ha regalat, si més no a mi, la sardana. I és que jo a la sardana li dec tres de les amistats més velles, més duradores en el temps, més sòlides i més vertaderes que tinc. Aquest pregó, per tant, va només una mica de mi, perquè inevitablement us compartiré vivències i sentiments personals. Va de nosaltres, va de l'amistat. És, podríem dir, un cant a la vida, manllevant el títol de la sardana de Josep Coll, que s'expressa, s'articula a través d'una peça preciosa i singular en aquells temps, el primer tram de la vintena, malgrat setmana sí, setmana també em posava davant d'un micro, a vegades davant de molta gent, em calia treballar molt i sobretot millor la meva relació d'autoacceptació de mi mateixa, sobretot de la meva aparença física. I la colla no m'hi va ajudar gaire.
0: Aquestes han estat algunes de les paraules que la periodista calellenca va dirigir al públic sardanista i calellenc divendres passat al pregó de l'aplec amb les cobles, la principal del Llobregat i la Bisbal Jove. Un aplec que ha comptat amb sis de les millors cobles del país i que s'ha articulat des de dimecres amb una conferència inicial amb Anna Costal fins a diumenge a la tarda. L'entitat ja està preparant l'edició 99 amb els ulls posats a l'edició 100 d'aquí dos anys, però mentrestant, anem a veure com sona aquesta sardana de Xavi Molina, que explicava això el dia que la va estrenar a l'aplec de Calella.
2: Mira, només volia dir que quan he arribat al recinte fa una estona del parc, de sobte m'ha vingut a la memòria quan jo tenia 18 anys i com a tenora de la Copla Vila de Blanes se'ns va oferir l'oportunitat de venir a participar en l'aplec de Calella, i he recordat de sobte lo impressionats que estàvem per aquesta fita musical i el repte que representava venir a fer de representar la tenora aquí en la nostra copla en aquest aplec. I per això també he pensat que pocs anyets després ha sigut un honor que m'hagueu convidat per participar una altra vegada en aquest aplec i en aquesta ocasió amb la meva música. L'única cosa que desitjo és que disfrutin tant els músics com els balladors i que sigui tot un èxit. Gràcies.
0: Anem a escoltar com sona aquesta Sona a Pairal de Xavier Molina a càrrec de les cobles Mongrins, la Llobregat, la Bisbal, la principal de la Bisbal i la Marinada en la gravació de l'estrena.

0: Això era Sona Pairal, la nova sardana de Xavi Molina.
1: Cuplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I obrim el taló amb una nova edició de l'Amsó de Cople.
1: Obrim el taló.
0: Ja tenim aquí el cartell complet de la desena edició de l'Amsó de Cople. El Festival Amsó de Cople de Palamós celebrarà enguany la desena edició i la programació d'aquest any desplega 7 concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Sarquella o el Passeig de Mar, amb propostes que repeteixen com la Cople Amsó de Dona i Talent Local amb el cant líric palamosí Guillem Batllori, que farà un recital acompanyat de la Cople, la principal de Llobregat, l'única producció que estrena al festival. També hi serà Filomena, la Transmediterrània Orquestra i un concert memorial Ricard Viladesà organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava, que completen aquest cartell.

La programació arrencarà dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Sarquell amb el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assú. La formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Porreig. L'espectacle comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, aquesta Mariona Escoda que estem sentint, o també Samantha incorporarà el mapping i la il·luminació escènica. Amb temes com aquest, Vestida de nit, recordem que la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya conté la cobla, la principal de la Bisbal. Aquesta nova producció estrenada l'any passat a l'Auditori de Girona es titula Mare Mundi i és un tribut al mar, per això aquesta veneda Vestida de nit de Mariona Escoda. Si puc...

Déu-n'hi-do amb aquesta avenera. L'endemà dimecres 5 d'agost a les 10 de la nit, l'Arbreda Municipal acollirà el 25è, atenció, número rodó, concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La Bisbal i la Montgrins, i la Bisbal oferiran un concert dividit en dues parts amb repertori i composicions conjuntes més enllà del gènere tradicional. El repertori encara no s'ha publicat, però de ben segur hi trobarem algunes obligades. Nosaltres hi serem, com sempre. I el dijous 6 d'agost hi haurà dues cites. A les 7 de la tarda, al Parc dels Països Catalans acollirà la Copla amb So de Dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llonell, Mercè Torrents, Montserrat Pujolà, Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Abad o Aurora Vicentini. No han transcendit encara quines seran les intèrprets. I aquella mateixa nit, a les 10 de la nit, la plaça Josep Sarquell acollirà la proposta del palamosí Guillem Batllori amb la principal del Llobregat en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la copla. Come cangiami un punto

Aquest és Guillem Batllori, de fet, palamosí, amb un dels temes estrella de l'òpera La Notte de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. És el Non più andrai i, a més, ara mateix està representant al Liceu. Per tant, teniu oportunitat d'anar a veure aquesta òpera. És un enregistrament de Batllori el 2025 al Teatre La Faràndula de Sabadell, en la Fundació Òpera Catalunya, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i així podem sentir com canta aquest Guillem Batllori, que farà tàndem amb la Llobregat aquest estiu a l'Amsó de Cobla. I faran tàndem per interpretar repertori d'elit català. Batllori va debutar l'any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb l'Incoronazione di Popea de Monteverdi i ha tornat per cantar a Anthony en Cleopatra d'Adams i també Lohengrin de Wagner. També ha estat interpretant West Side Story i aquest 2026 la Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a La Notte de Figaro, com dèiem ara, l'estem escoltant en aquesta gravació. Entre els seus compromisos més recents destaquen diferents rèquiems, el de Brahms, per exemple, a Barcelona, així com l'espectacle Un misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. El mateix cantant ha publicat a les seves xarxes socials que està molt entusiasmat per fer aquesta col·laboració per primer cop amb Cobla i amb la Cobla, la principal de Llobregat. Ho veurem aquest estiu a l'Amsó de Cobla a Palamós. I del cant líric passem a l'espectacle familiar.

I és que divendres 7 d'agost a les 7 de la tarda, també al Parc dels Països Catalans, el festival Amb So de Cobla programarà el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional i que ja es va estrenar l'any passat. El grup presentarà una col·laboració amb el tenora Kirze Egea i els arranjaments d'Arnau Tordera. Són així, Filomena.

0: Això era Filomena.
1: Gràcies, guapos.
0: I si Arnau Tordera fa els arranjaments del grup Filomena, també és el creador d'aquesta proposta que torna al festival amb so de cobla després de ja una colla d'anys havent sigut cap de cartell en, una de les edicions d'aquest festival. La jornada continuarà el 7 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella amb Obeses i la cobla Berga Jove. La banda usonenca, liderada per Arnau Tordera, presenta el seu nou treball Ai, el cor diàstola, amb què tanca el projecte discogràfic iniciat el 2024, també amb la cobla Berga Jove, i per tant es presenta en aquest amb so de cobla. Escoltem aquest guapo d'Obeses amb la cobla Berga Jove, i si voleu més informació sobre el festival la podeu trobar a amsodecobla.cat.

0: gracias, guapísimas.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. L'agenda.
2: Vinga, fem un recull de l'agenda perquè és que estem al juny i empapetada. Comencem a dimarts 16 de juny perquè hi ha concert al Palau de la Música Catalana amb la Cobla Sant Jordi a partir de 7:45 del vespre. I dissabte 20 de juny a 2:12 acte central del Dia Universal de la Sardana al Parc del Tibidabo a Barcelona amb la Cobla Berga Jove. I també dissabte que ve 27è aplec de la Sardana de Camp de Bànol a les 5 i a 9:45 de la nit amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. I també 19è aplec de la Sardana de Sant Llorenç d'Hortons a les 6 i a 9:45 amb la Flama de Farners i la Cobla Sant Jordi. Dissabte que ve també hi ha el 50è aplec de la Sardana de la Verge de la Riera, les Borges del Camp amb la Cobla Reu Jove a 6:45 i a les 11:00.

dissabte que ve també a les 7 hi ha concert amb la ciutat de Terrassa al Palau Bofarull de Reus. Dissabte 20 de juny també a les 7, 40è, a plec de nit de Mataró amb la Copla Lluïsos, la principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I passem a diumenge. Perquè el 21 de juny hi ha el 44è aplec de la Sardana del Prat del Llobregat amb les Coples, la principal del Llobregat i la ciutat de Cornellà, i també el 63è aplec de la Sardana de Sabadell amb la Juvenívola de Sabadell, els Mongrins i la Mediterrània a les 11 i a 4:45 de la tarda. També diumenge que ve a la tarda 2:05, 80è aplec de la Sardana de Taradell amb les Coples Sant Jordi, Genisenca i Lluïsos Coble. I diumenge que ve també hi ha concert a 9:45 de la nit amb Anna Dibori a Montblanc amb la Copla Maricel. Dilluns 22 de juny a les 7, concert al Palau de la Música Catalana de Mare Mundi, tribut al mar de la Sinfònica de Copla i Cor de Catalunya, aquest que també en parlàvem ara, parla amb so de copla. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 72è aplec de la Sardana d'Anglès, que arriba diumenge que ve, 21 de juny, a les 11 i a 4:45 de la tarda, amb les Coples Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. Mentre l'esperem, escoltem l'aplec d'Anglès de Francesc Marrós, a càrrec de la principal de la Bisbal, una sardana de 1957 que escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Aquest 12 de juny veu la llum Jota per Cobla, un projecte musical que fusiona dues de les sonoritats més representatives de la música d'arrel catalana, la rondalla de la Jota i el fandango de les Terres de l'Ebre, amb la Cobla Andreu Jove. Que ho fa, el sentiu, amb els músics ebrencs, el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb la Cobla Reu Jove, sota la direcció de Marcel Caselles. El resultat és una proposta artística que fa dialogar els ritmes i melodies tradicionals del sud de Catalunya amb la sonoritat mediterrània i orquestral simfònica de la Cobla, un projecte que ja vam veure en directe a l'Amsó de Cobla de l'any passat. El repertori recupera cançons i melodies populars ebrenques i les presenta amb nous arranjaments, com aquesta cançó Sonetes de mariners. I creix un pont musical entre territoris i tradicions. El projecte vol esdevenir també un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret, compositor de sardanes i arranjador de bona part dels temes inclosos en aquest treball, perquè va ser ell qui va començar aquest projecte que després ha desenvolupat Marcel Caselles a causa de la mort del primer. La setmana que ve, de fet, en parlarem mentre es prepara la Bienal Jesús Ventura. Això serà la setmana que ve. Però ara, segons els seus impulsors, Jota per Cobla és una obra que ressona a tot el país, unint vents i veus del nord i del sud, olors de terra i aires del riu i del mar, diuen. Una proposta que posa en valor la riquesa de la música popular catalana i la capacitat de la tradició per reinventar-se i arribar a nous públics. El disc s'estrena aquest 12 de juny en format CD i vinil i representa una de les apostes més singulars dels darrers anys dins l'àmbit de la música d'arrel catalana. Anem a escoltar un d'aquests temes sencers, és la Jota de la Ronda. Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries Fit, Marcel Caselles i la Cobla Reu Jove, així sonen.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Xamplejant.
1: I parlant d'anglès, anem-hi.
2: T'has llegit les bases?
1: Anem-hi, si és que no ens esteu escoltant des d'anglès, que podria ben ser. I és que la població de la selva impulsa la fusió de la sardana amb motius amb nous estils musicals amb el segon concurs Pere Masats i Vilalta Vila d'Anglès. L'agrupació sardanista cultural Floricel d'Anglès aposta per incorporar la sardana a nous llenguatges musicals i convoca una nova edició del certamen amb premis fins a 800 euros després que fa 2 anys celebrés la primera edició. La Vila d'Anglès acollirà el proper 21 de novembre la segona edició d'aquest concurs musical Pere Masats i Vilalta, una iniciativa impulsada per l'entitat sardanista de la població amb l'objectiu de fomentar la presència de la sardana en àmbits musicals diversos i apropar aquest gènere tradicional a noves generacions. El certamen, que tindrà lloc a la sala 1 d'octubre de la Vorés d'Anglès, neix de la voluntat de l'entitat organitzadora de fomentar, diuen, i incloure la sardana a tants àmbits musicals com sigui possible. Per aquest motiu, el concurs està obert a propostes de qualsevol estil musical, sempre que incorporin una part significativa en forma de sardana. Segons les bases, les composicions poden combinar la sardana amb gèneres tan diversos com el rock, el pop, el jazz, la música electrònica o altres músiques urbanes. L'objectiu és potenciar la creativitat musical i demostrar que la sardana pot conviure amb altres gèneres. Les obres presentades hauran de ser inèdites, amb una durada màxima de 5 minuts, i en cas d'incloure lletra, aquesta haurà d'estar escrita en català. La interpretació es farà en directe durant la jornada del concurs, un aspecte que el jurat tindrà especialment en compte a l'hora de valorar les propostes. El concurs és obert a participants de totes les edats i les inscripcions es podran formalitzar a través del web de Floricel entre l'1 i el 30 de setembre. Pel que fa als guardons, s'atorgarà un primer premi de 800 euros, un segon premi de 400 i un premi popular també dotat amb 400 euros. El jurat, format per professionals dels àmbits musicals i literari, valorarà aspectes com la qualitat musical, la composició, el ritme, la melodia, la interpretació i la posada en escena. Amb aquesta segona edició, el concurs Pere Masats i Vilalta es consolida com una plataforma per reivindicar la vigència de la sardana, diuen. Ara fa 2 anys va guanyar Bram de Vida Madame Mustàgera, l'artista, i nosaltres avui la recuperem per anar fent boca d'aquest nou certamen.

0: Muchas gracias.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Hola família, hola mitja mica, aquí comença l'Space Energy, avui en especial de música 90, que estarà remesclada perquè disfrutis, sentis, ballis i com no, amb aquesta sensació de bona música, com aquest, Two Brothers on the Floor, Can You Miss Self. Això és Space Energy. Per cert, sóc Ivan Uriach, dues hores amb tu.

Avui estem una mica especial a la música dels 90 aquí amb una sessió de dues horetes llargueta on vas escoltar molts èxits dels anys 90 aquí a l'Espai Synergy. Hola, hola, això és la FM.

Generation of the Groove. Generation.

I am music. I am rhythm. I'm a DJ. I am Alice DJ.

0: estàs escoltant Space Energy. Espero que t'agradi aquesta selecció de la música dels anys 90.
1: En directe en sessió DJ Ivan Uriach.

0: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen també els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
0: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar també en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport també a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la franja que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat a desallotjar els municipis de Calassanç, Alins i Sanui amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons també continua confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, es va recuperant la circulació de les vies afectades aquest matí per accidents. Per ara, retencions a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la B10 i la B20, també a la C58, a la C32 i a la 2, als entorns de Barcelona. A la 2 a Lleida encara hi ha un carril tallat per la retirada de càrrega d'un camió accidentat d'aquest matí i també continua tallada a conseqüència de la sortida 474 a Belllloc d'Urgell per regulació del trànsit. Pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 de Rodalies recuperen també poc a poc la circulació després d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet de Llobregat, que ha provocat també retards aquest matí en aquestes línies. I avui finalitza el termini de preinscripció als graus de les universitats públiques catalanes en un moment clau per als estudiants que han d'acudir, que han de decidir, volíem dir, el seu futur acadèmic i laboral. La majoria opta per criteri com la nota d'accés i les sortides professionals, un factor que es tradueix en bones perspectives d'ocupació. El 91% dels titulats treballen 3 anys després d'acabar la carrera i en la gran majoria de graus la inserció supera el 80%.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al Dia, el ventilador i també dels serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Un servidor, Jaume Sens, dels controls tècnics i locució, al qual us ofereix aquest informatiu d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, com sempre, a través de la vostra sintonia aquí a Ràdio Cunit. Des de l'Ajuntament segueix treballant intensament en la via pública i ja són diverses les actuacions de millora i manteniment que han realitzat a l'Avinguda de Tarragona i al carrer Calafell per garantir uns carrers més segurs i transitables. Com explica Beatriz Luque, regidora de Via Pública, el nostre compromís és constant. Estem posant tots els recursos necessaris per tenir un Cunit en les millors condicions possibles carrer a carrer. Gràcies, doncs, per la vostra paciència, mentre el qual seguim treballant per millorar el nostre municipi. I també recordem que aquest 27 de juny tenim una cita amb el talent jove i el cinema Cunit. Arriba la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, una iniciativa que dona visibilitat a la creativitat, al talent i a les produccions audiovisuals dels i les joves cineastes. Enguany el festival compta amb dues categories, produccions d'escoles de cinema i curtmetratges de producció independent. A més, el jurat estarà format per professionals del sector audiovisual com Carles Lázaro, Alejandro Matus, Octavio López i Patricia Salvi. Incorporarà la mirada jove d'Ivan Loma, estudiant de cinema i premiat en les anteriors edicions del festival. Recordeu, doncs, demà dissabte, dia 27 de juny, a la plaça Jaume Vidal. Durant la jornada es projectaran totes les obres audiovisuals seleccionades en aquesta tercera edició. Però encara tenim més notícies, i és que les platges de Cunit tornen a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, atorgat per la Fundació per l'Educació Ambiental, reconeix aquells espais que compleixen exigències i criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i la informació i educació ambiental. La renovació, doncs, de la bandera blava posa en valor la tasca continuadora al que es du a terme el municipi per preservar el litoral i garantir les platges en òptimes condicions per la ciutadania i els visitants. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, ha destacat que rebre novament aquest reconeixement és una mostra dels compromisos de l'Ajuntament amb la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió de les nostres platges. És també un reconeixement a la feina que es realitza durant tot l'any per mantenir el litoral en les millors condicions. La bandera blava és un dels distintius de qualitat més reconeguts a escala internacional i avala aspectes com la qualitat de l'aigua de bany, la gestió ambiental, la seguretat, els equipaments i els serveis que s'ofereixen als usuaris de les platges. I la policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, a motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 de matí i fins al pas complet de la caravana de la organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, informa que l'accés en entrar a la zona la platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar sempre que les condicions de seguretat i d'organització de la prova ho permetin passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. A l'acabar l'etapa del Tour, havia carreres per passar la crònica per una centraleta a la redacció. Jaume Cassanyes cobrí, doncs, durant 2 anys la ronda francesa com a periodista. I és que a pocs dies, diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà aquest 5 de juliol, en la que serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han corregut la prova expliquen que és una vivència única per ciclistes i per als espectadors que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyen a la ronda. També qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com el periodista, narra que és un espectacle poc inimaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes.
A la seva trajectòria com a periodista, primer amb el recordat Dicen i després amb el 424, Casañas va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res, destaca. I llavors era un espectacle, ara, doncs, amb tot el que suposa tenir presència per les firmes comercials, és un dels aconteixements més televisats, doncs, el qual fa que sigui més superlatiu. Casañas va cobrir dos Tours de França entre 1976 i 1977. Llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils. I recorda que aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda gala, doncs tenint que ingeniar-se-les per seguir la ruta, allotjant-se i passant les cròniques a les seves redaccions centrals. Casañas narra aquelles peripècies, avui inimaginables pels joves periodistes que poden transmetre una crònica en directe des del mòbil. Recorda que quan les redaccions dels periòdics dels diaris vaig enviaven els seus corresponsals a cobrir el Tour, compartien despeses dels cotxes de lloguer per arribar als punts de sortida de la prova. El 1976, des de Sant Hilari de Riss, en una urbanització de luxe en un dia de Sant Joan, i el 1977, el que fou a Florence, recorda que el dia que va néixer el seu fill, Jaume estava cobrint un Tour i el van trucar des de casa i li van dir «Has tingut un fill». El cotxe dels periodistes sempre tenia que anar davant del que seria el pelotó. Durant l'etapa anaven prenent notes del que succeïa i a través d'un canal de ràdio intern pel Tour es narrava el transcurs de la prova i les incidències. Nosaltres seguíem especialment les evolucions dels corredors espanyols, temps d'aquells mítics com el Cas, el Teca, el Superser, i ciclistes com Eddy Merckx, Josep Pessarrodona, Luis Zubero, Francisco Gálvez, entre d'altres. Llavors teníem molt accés a ells i convivíem a diari, coincidíem doncs en molts llocs, i ens explica que gairebé doncs com havia anat l'etapa per poder il·lustrar-la a les seves cròniques, i això ara és més difícil doncs amb aquest contacte, gairebé impossible. Els periodistes solien doncs hostatjar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia. A l'allotjament que els proporcionava l'organització del Tour, doncs menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort en l'hotel. A l'acabar l'etapa havien d'utilitzar la centraleta telefònica portàtil del Tour perquè havia carreres per utilitzar-les. Una trucada a Coblo Revertit, doncs en narraven la crònica per telèfon, deletrejant els noms dels ciclistes estrangers, en les redaccions al qual gravaven la crònica per passar la màquina i a la linotípia. Casañas va començar a cobrir el ciclisme per als diaris per casualitat. Era aficionat, però no tant. Els altres esports ja estaven coberts amb altres periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que portaven doncs, a ser una passió. El pròxim 5 de juliol, recordem, el Tour passarà per diversos pobles de la demarcació. Tarragona, Altafulla, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell, Cunit... És un espectacle únic, recomana Casañas. El pas dels ciclistes és ràpid, però tota la caravana que rodeja la prova és increïble. En el seguiment periodístic per les principals rondes ciclistes, Casañas recorda un Giro d'Itàlia que entrà a Ljubljana, avui Eslovènia, però llavors Iugoslàvia, a l'altre costat del Teló d'Acer, a la Guerra Freda. Els van segellar el passaport i el temor era que què passaria doncs, quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco, si veien un segell de Iugoslàvia. Per sort, no els hi va mirar el passaport. Més notícies. L'Ajuntament de Cunit continua treballant a la diagnosi per a l'elaboració del Pla Local de Salut. Per aquest motiu, volem recollir la visió i opinió al respecte de la salut en termes generals de Cunit i especialment a la de les persones del municipi de més de 60 anys. A la teva aportació és molt important per saber quines són les necessitats de la ciutadania de més de 60 anys i tenir-les en compte en el Pla Local de Salut. Podeu accedir al qüestionari clicant en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament. El termini per respondre finalitza aquest 28 de juny. I també s'ha publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament la dicta de requeriments de la subvenció per l'adquisició de llibres del curs escolar de l'any vinent. Els interessats tenen un termini de 10 dies hàbils per aportar la informació requerida a l'edicte per tal de seguir en el procés selectiu. La forma de presentació d'aquesta informació ha de ser a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb instància general o presencial a la UAC de l'Ajuntament, al carrer Major número 12. Els interessats que van presentar sol·licitud i no surten al llistat no han de presentar cap documentació addicional. Hem de recordar doncs, que les famílies que no presentin la documentació en el termini se'ls considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud. I l'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris renoven el conveni de col·laboració per la dinamització comercial del nostre municipi. I és que l'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a la FEC, han realitzat el conveni de col·laboració amb la dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant aquest any a que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal.
La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats pel desenvolupament econòmic local. La regidora de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat. La signatura d'aquest conveni és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde Jaume Cassanyes, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i per part de la FEC, la nova junta directiva encapçalada per la presidenta Rosa Gómez Raya. Una de les campanyes és la dels rasca-rasca, que està tenint lloc i que finalitza el proper dia 15 de juliol. Compra Cunit, té premi, més de 600 premis i un sorteig final, un creuer per dues persones.

2026. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional balla amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb cercavirra i xart al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte, dia 11 de juliol, després del sempre espectacular Castelldefocs a la platja, al mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T, i per la seva banda el grup de versions Fogados d'Alcatraz, que posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats representant la força de l'aigua i de la geganta de l'aigua i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la primera prova, i a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals de la nit de Capgrosses i sopar de germanor organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles, l'infantil, la xerida i la d'adults i la matinal d'ofici, on ballarà la Marieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de Festa Major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb les propostes tan diverses com la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original ambaixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Cricetto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la festa dels colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria de l'Ofeu, màgia amb Judit Trilleri, la festa de l'escuma i la cluenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns, dia 15 de juny, recull el teu mocador oficial a l'oficina de turisme de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia amb un màxim de 2 mocadors per persona, unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I si estàs pensant a reemprendre els teus estudis, a aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, el Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu, doncs, nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. El període de preinscripció estarà obert del 19 al 29 de juny. Horari general de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 quarts de 2 del migdia i horari especial el dilluns dia 22 de juny de 9 del matí a 2 quarts de 2 del migdia i de 3 de la tarda a 2 quarts de 6 del vespre. La nostra oferta formativa, doncs tenim graduat en educació secundària, preparació per les proves d'accés, cicles formatius de grau superior, accés també a la universitat per majors de 25 i 45 anys, idiomes, cursos de català, castellà i anglès, informàtica inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta és imprescindible portar els següents documents: el DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per a l'alumnat de GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs el nostre centre a la planta baixa del Complex Cultural. T'hi esperem! Recorda, Complex Cultural de Cunit, al carrer de la Creueta número 17, o bé trucant al 977-67-46-01, 977-67-46-01, o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre doncs tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur, el CFA Dolors Paül. I tenim nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial, on l'Ajuntament de Cunit, a través dels serveis eFactor i Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formació, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant, doncs, la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. Una oportunitat per descobrir el potencial de la intel·ligència artificial, el que s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci.
Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicades a la gestió, l'organització i la producció, creació de continguts, màrquetings digitals i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors,

finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través dels formularis que es troben a les webs. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre iFactor i Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. Però encara tenim més notícies. Tornen les Nits Vora el Mar. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits Vora el Mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 3, 17 i 24 de juliol a 10:45 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà aquest 3 de juliol amb l'actuació de les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, avui a 6:45 de la tarda, activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 8:45 del vespre. I també tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny, doncs, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir dels capgrespres, al mar i una estona de connexió i benestar. I també tenim visita al Cunit d'abans. Una visita guiada per conèixer la història de Cunit. Aquest 28 de juny a la plaça de la Vila davant de l'Ajuntament a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé escrivint a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. Igualment també anunciem que tenim aquesta sortida patrimonial de les Masies de Cunit també pel proper dia 4 de juliol a 6:45 de la tarda. Punt de trobada, la Masia Calcego, amb reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé a turisme@cunit.cat, places limitades. I si marxem a Eix Diari, també ens recorda que Junts presenta més de 140 esmenes als pressupostos pel Penedès. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, i la diputada Montse Ortiz han presentat a Vilanova i la Geltrú les 144 esmenes de Junts als pressupostos de la Generalitat al Penedès. Sales ha assenyalat que és la vegueria més maltractada del govern en els pressupostos. Per al president Illa, aquelles comarques doncs, ocupen l'últim lloc en la seva llista de prioritats. Sales ha explicat que mentre el Penedès concentra el 6,5% de la població catalana, només rep el 4,1% de les inversions territorialitzades previstes en els pressupostos del govern del PSC. Per això, en termes d'inversió per habitant, a la vegueria del Penedès només hi arriben 178 euros per ciutadà, mentre que la mitjana catalana és de 282 euros. És la xifra més baixa de tot el país, ha afegit. El problema, doncs, no és el potencial del Penedès. El problema és que el govern continua sense estar a l'altura del potencial del Penedès, ha ressaltat durant una roda de premsa. Ho veiem, doncs, en infraestructures que continuen pendents, en equipaments sanitaris que el territori fa anys que reclama, les necessitats de mobilitat, en els serveis públics o en centres educatius o de salut, en seguretat, en carreteres estratègiques o en les inversions necessàries per donar suport a sectors tan importants com el vitivinícola, ha assenyalat. Per això, Junts ha presentat 144 esmenes per començar a corregir aquest greuge i garantir que el Penedès rebi el que li correspon, ha assegurat. Per la seva banda, la diputada Montse Ortiz ha lamentat que la Generalitat continuï planificant els serveis i les inversions al Penedès com si el Penedès fos el de fa 20 anys. Cada vegada són més habitants, però els serveis públics no creixen al mateix ritme i això té un impacte real i quotidià per a les famílies del Penedès, ha recalcat. No podem continuar normalitzant barracons, escoles saturades o equipaments insuficients, ha incidit. D'altra banda, també doncs, recordar
que Rodalies segueix igual o pitjor que abans. Hem acabat acceptant allò que no hauríem d'acceptar. Doncs declara el mateix rotatiu és diari. I encara ens costa més entendre una altra cosa, que això ja no s'ho prengui a ningú. Fa massa temps que conviure amb retards, cancel·lacions, avaries, incidències que apareixen quan menys les necessites. A Rodalies és un problema que ja no és només aquest. El problema és que ja ens hem acostumat. I sortim abans de casa per si de cas. Consultem el mòbil abans de marxar. Avisem a la feina que potser arribarem tard abans i fins i tot de pujar al tren. Hem incorporat la incertesa a la nostra rutina diària i això no hauria de ser habitual. Fa anys que sentim parlar d'inversions, de plans de millora i de compromisos que asseguren que la situació canviarà, però la realitat és tossuda i els usuaris continuen tenint la mateixa sensació o potser pitjor. Sempre estem a punt d'arreglar-ho tot, però mai s'acaba arreglant res i més aviat doncs es complica. Mentrestant, la vida de la gent continua. La d'aquella persona que ha de fixar una hora concreta, la de l'estudiant que no vol arribar tard a un examen,

0: Hi ha una cosa que podem fer, deixar d'acceptar-ho com si fos inevitable. Perquè no és raonable haver de calcular una hora de marge per arribar puntual. No és lògic haver de justificar constantment retards que no depenen de nosaltres. I tampoc és comú viure pendents d'una aplicació per saber si el nostre dia començarà bé o començarà amb un altre contratemps. La gent està cansada d'escoltar les mateixes explicacions i les mateixes promeses una vegada i una altra. Perquè al cap i a la fi no estem parlant només de trens, estem parlant del temps de les persones. I el temps és una de les poques coses que ningú ens podrà tornar. Quan la puntualitat es converteix en una excepció, el problema ja no és ferroviari, és polític. Reflexió, doncs, que ens aporta Eix Diari. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda aquesta jornada de balanç elèctric 2025. Passem a l'acció cap a un sistema elèctric resilient a Catalunya. L'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, organitza una jornada de referència per analitzar la situació del sistema elèctric català i debatre els principals reptes de la transició energètica. Durant la sessió es presentaran les dades més rellevants elaborades per l'ICAEN i s'obriran espais de debat sobre el futur del sistema elèctric, amb una atenció especial al paper dels municipis i a les iniciatives que ja s'estan impulsant des del territori. Recordeu, 29 de juny, de 2:15 del matí a 2 del migdia, Districte Administratiu de la Generalitat, al carrer del Foc número 57 de Barcelona. Una jornada adreçada a professionals, administracions i persones interessades en el futur energètic de Catalunya i en la construcció d'un sistema més resilient i sostenible. I tenim també formació gratuïta per a les empreses del Baix Penedès. Saps quines són les obligacions de les empreses en matèria de prevenció de l'assetjament sexual i parlau de sexe? Et convidem a participar en la formació Prevenció i Intervenció contra l'assetjament sexual i o bé per raó de sexe. Una sessió pràctica, doncs, per conèixer les eines necessàries per crear entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de discriminació. Què hi treballarem? Definicions i normativa vigent i les obligacions de les empreses. La prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. Procés d'investigació, protocols d'actuació i intervenció. I preguntes habituals. Recordeu, l'11 de novembre, de 10 de matí a 2 de migdia, a la Sala Monestir de Santa Oliva, al carrer Mossèn Antoni Paradís 47. Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia i diploma de la formació. Encara sou a temps de sol·licitar els ajuts per la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. El termini de presentació acaba el 2 de juliol. Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la retirada segura de l'amiant dels immobles i subvencionen les despeses de retirada, transport i tractament dels residus, el que poden sol·licitar-los particulars, comunitats de propietaris, empreses, entitats sense ànim de lucre, persones autònomes i ens locals propietaris d'immobles amb elements d'amiant. Els ajuts poden arribar fins als 30.000 euros per immoble i s'atorguen per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exhaurir el pressupost disponible. Ajuts per retirar i residus de materials d'aïllament i de construcció amb amiant? Doncs al TER 1547/2026 a residus.gencat.cat. Residus.gencat.cat. I tenim informació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Vols incorporar la perspectiva de gènere als processos de selecció de personal de la teva empresa? Et convidem a participar en la formació de relacions a laborals i selecció amb perspectiva de gènere, una oportunitat per conèixer eines i estratègies que contribueixin a contribuir organitzacions més justes, diverses i competitives. Recorda, el 7 d'octubre, de 10 de matí a 2 de migdia, a l'Auditori Municipal de l'Arbós, al carrer de la Palma, número 2. Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia i diploma de la formació. I si vols saber com afecta el plàter al teu municipi, el Consell Comarcal del Baix Penedès, amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments, organitza 4 sessions informatives obertes a la ciutadania per explicar el plàter al pla d'ordenació de la implementació de les energies renovables al territori. L'1 de juliol a Bellvei, el 2 de juliol a la Bisbal del Penedès i també, doncs, a Llorenç del Penedès, com també al Vinyan el dia 1 de juliol. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Endavant, doncs.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, semblant al dels dies passats, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar, tot i que a hores d'ara hi ha algun núvol prim que aviat marxarà i quedarà el cel clar la resta del dia a partir de mig matí, i amb unes temperatures que avui han tornat a pujar, s'han situat als 23 graus.

14 mínima, mentre que la màxima avui fregarà els 30 a prop de la costa, una mica per sota, i a la resta del municipi podrem arribar entre 30 i 31, amb una humitat que serà moderada i amb xafogor notable. Vents febles en domini del migjorn al centre del dia i mar arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia. Per demà esperem un dia esplèndid amb sol i cel clar tota la jornada i amb unes temperatures que es mouran entre els 22 o 23 de mínima i al voltant dels 30 de màxima, amb una humitat que serà moderada i ambient que continuarà sent xafogós. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. I de cada diumenge, temps també estiuenc, dominat pel sol, cel més clar al matí amb bandes de núvols prims a la tarda i algun núvol baix entrant a la nit, i amb unes temperatures que amb poques variacions, de 22, entre els 22 i els 30 graus en números rodons, i amb una humitat potser una miqueta més alta i la xafogor potser una miqueta més acusada. Vents febles amb domini del migjorn o de garbí, una miqueta més reforçat a la tarda i fent que la mar augmenti de rissada a marejot.

0: Acá la tribu, salta y viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, chate.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
6: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
7: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia, o si esto te hace creer todavía en la música, eres de los nuestros. Music Box. Todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Roman.

Vestits dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vuitton pastifat de Brummel? T'agradarà Hit Parade.

0: Uf, quina calor.
1: Doncs escolta el ventilador.
0: Tots els dies a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
0: Amb Jaume Sens.
1: Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador, com sempre, el vostre magazín refrescant, que comença a rodar, que comença a caminar, que comença a sonar, i doncs, com no, a refrescar tot el nostre ambient d'aquesta programació d'estiu aquí a Ràdio Cuní, al qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció, i com no, doncs també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Des d'aquí donem la benvinguda a tota la nostra audiència, a tots els conidencs i conidenques, i a tot el turisme que ja comencem a rebre a les nostres platges, com sempre. Recordem les vies de comunicació directes, les que són aquestes, i ben internacionals. Vinga, estan ben obertes.
1: The telephone number is 977-674918.
2: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
1: Il telefono della radio è il 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
1: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocuny.org.
0: També a la nostra web www.radiocuny.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i les nostres xarxes socials.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cuny, www.radiocuny.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre. Avui divendres, fin de cap de setmana, respira ja, i com no, des d'aquí volem doncs donar la benvinguda no només a la nostra audiència i als patrocinadors, sinó també a la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Ana Vera Lévoro, a la pel·li Fantasma, i en la FM, ja està de vacances, a la cançó del dia Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar a la nostra sumari de continguts d'avui divendres 26 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però també, doncs, mitja horeta abans tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. Una mica complicada en aquestes hores, eh? També, doncs, a banda de la Renfe tenim la 11, el qual, doncs, Juan Coma des de Tarragona ens ofereix, doncs, les combinacions guanyadores. I, a més, també esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. A més, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 26 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. Tindrem també l'estat de les platges, a veure si ens podem banyar o no, eh? A veure quina bandera tenim de la mà de Josep Miró. I a més, també, avui tindria que ser dia de sorteig, però no el farem perquè aquesta setmana ha sigut més curta, hem tingut la rabia de Sant Joan pel mig i tot plegat, i juntarem aquesta setmana amb la que ve. Per tant, farem altres seccions a les quals tenim preparades, com per exemple, OK Radio, aprendrem a parlar anglès amb Gea Palau. També tindrem aquest monogràfic que estem realitzant per fascicles, gairebé auditius, de la història dels mundials de futbol, perquè estem en ple mundial de futbol 2026 i ens agrada, doncs, també conèixer, doncs, la tradició d'aquest mundial de futbol, a més també tindrem, viatjarem amb ruta de la mà d'Israel Rius, tindrem el Tot Natura de la mà de Josep Miró, què més? Bueno, en fi, a més també, a banda d'altres sorpreses a les quals tenim preparades, com la cartellera de cinema i d'altres, també de la xarxa de comunicació local, si tenim temps a l'embaladins i molt més, o sabies que també el nostre santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebri qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Recorda que tota la gent que participa s'endurà el numeret al qual entrarà el sorteig el divendres vinent de tots els regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, la Casa de l'Euro, amb aquest sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Bé, molt nou, també una classe de guitarra, piano baix o producció musical asseguda a Calafell. També, doncs, com no, tenim Vanessa Sancho i el seu llibre Mi Montaña Rusa, de l'editorial Círculo Rojo. I també, com no, tenim la Joieria Castillo amb aquest detall sorpresa. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium. I la Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb saca de proteïna per a dona, aquí al carrer de la ràdio. Doner Pita per les dues, també al mateix carrer més avall, un durum que va, déu-n'hi-do, eh? I la Marina, també dos esmorzars a primera línia de platja, com també al bar La Pinya, a primera línia de policia local. També tenim l'Olivo Restaurant Lodge amb aquest vermut per dues persones i, a més, també tenim la Bodegueta, que se suma dos vermutacos més amb el pinxo del dia de dimarts a divendres i la Dirigència, amb aquests dos fantàstics vermutacos, també, eh? La Passateria Cunit, les Cues de Rap i l'Ampolla de Caldo, també la Xurreria Velo amb aquest suís amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones, eh? I, a més, també, a banda de tot això, tenim l'Anda Yoga Studio Cunit, amb aquesta sessió de yoga o massatge. La Braseria i Pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones, amb visita a les seves instal·lacions. I la Carnisseria Jaguar, a mig quilo de carn picada. Pollo a la brasa al sol, també tenim aquesta pollastra a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. I la Cova del Gorka, un vermut per dues persones, aquí al carrer Miguel Utrillo, número 4. Al local social del Castelló, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. I al bar Casa Carminya de Castanyeira, un fantàstic mega menú per dues persones dimarts a divendres. La pizzeria Ananà, també pizza per dues persones al local situat a Barcelona, a Barri de Navas. I la cafeteria Panaderia Núria, també un esmorzar per dues persones al mateix local del costat de la Penya Bètica de Comarruga, que també, a la mateix carrer Víctor Català número 4, ens ofereix un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I al Saborea, també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231, de segur. El Popopollo Loco, també un fantàstic megalota consistent en pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. A més, consumació gratuïta a l'espera de la teva comanda, eh? Què més es pot demanar? I la discoteca Lou de Segur de Calafell, també una invitació en consumició per dues persones aquí a l'Avinguda Catalunya número 3... asseguda a Calafell. I la Girada de l'Arbós, també una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. El Racó Dolç, també una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres. El carrer Costa Durada número 17, en ple Parc Central de Cunit. I el Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hotel Àdia, un mega menú per dues persones també a l'Avinguda Mediterrani número 2, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones. Al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i Geltrú. A més, tot això ha venit amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i la qual, com sempre, sonem a través d'aquest ventilador que no para de rodar i de sonar, aquesta cavalcada de melodies musicals que van desfilant a través del nostre dial. I a seguit posem tots aquests temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes, I a sobre t'emportes numeret al que pots optar a tots aquests regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? A més, tot això amanita amb altres superes que ens arriben de la xarxa de comunicació local de Catalunya i molts més continguts els quals ens serveixen per preparar aquest cap de setmana. També la secció del volant, és veritat que ens l'havien deixada també, Consells per poder circular, A banda d'aquesta proposta en ruta que ens arriba de la mà d'Israel Rius. I moltes més sorpreses en aquesta programació d'estiuenca aquí a Ràdio Cunit, a través de la 107 de l'FM, www.radiocunit.cat, clar que sí, home. Ja ho saps, home. Busca, compara, i si trobes alguna cosa millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis. L'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I comencem a designar doncs, tota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui divendres, dia 26 del 6 del 26, 26 de juny del 2026. Comencem pel diari de Tarragona, que enceta portada amb aquesta fotografia i el que observem, Venezuela devastada en 39 segons. Dos terratrèmols de gran magnitud enfonsen edificis i causen centenars de morts. També tenim 48 milions d'inversió per les Gavarres i el port. Pel que fa a economia, l'eix logístic s'ampliarà en 50 hectàrees i el port tindrà més tanques químiques. En cinema, Russell Crowe porta un mes vivint a Cunit. L'actor neozelandès participa en el rodatge de The Last Druid. I a Reus, la cercavila del Canó i els valls parlats desperten Sant Pere. A Tarragona, l'Audiència Nacional dona asil a un exestudiant sirià de la Universitat Rovira i Virgili. I a la capçalera tenim el Nàstic, que aposta pel clàssic, grana i coll blanc a la camiseta. Presentació de la nova equipació d'aquesta nova temporada. D'altra banda, pel que fa al diari Ara, en set de portada amb terratrèmols. Catàstrofe a Venezuela. Balanç provisional. Gairebé 200 morts i milers de desapareguts, entre els quals 68 espanyols. Observem en fotografia de portada un edifici a punt de caure, totalment esquerdat. D'altra banda, Junts i el Partit Popular i Vox voten que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. El partit d'Abascal ja prepara el terreny per qüestionar els futurs resultats electorals. 142.000 són els pisos que falten a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge. I el C2 de català per als nous docents és un altre cop posposat. No hi ha prou titulars per cobrir vacants i baixes. A més, precinten dues clíniques dentals fraudulentes. Operaven sense títol i a mestres rovellats. A més, també tenim articles com el de Natza Ferrer, periodista, a la que diu que cada vegada em trobo més persones que em diuen que volen unes vacances tranquil·les, sense masses novetats ni descobriments. Ja Branxadell, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, diu que potser ja és hora que el debat deixi d'estar doncs, en la qüestió totèmica de les llengües vehiculars i se centri en els resultats de l'aprenentatge. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el punt avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I amb aquesta imatge que reflexa gran part de tota la portada el que podem observar diversos negatius de pel·lícules cinematogràfiques o de fotografia baixa, la que doncs trobem el següent titular. Animat i amb ànima. El cinema d'animació català multiplica per 4 la producció de llargmetratges després d'anys de moltes dificultats. D'altra banda, pel que fa al dia d'ahir, tenim a Saúl Gordillo. Junts colla Sánchez. Esquerra Republicana no li segueix el joc al Congrés, mentre hi ha 51 morts per l'onada de calor. També tenim crònica de David Portabella, el que declara: Zapatero és la meva segona decepció. I crònica d'Aina Vives. Tornem a salvar el tren. Ara sí. Pel que fa a l'esportiu, el Barça, campió de la Lliga de Futbol Sala Múrcia, derrota el Pozo per 4-6 a la pròrroga i s'endú el títol per 3-1. Però encara tenim més articles, com per exemple el de Teresa Márquez, titulat El pasturatge forestal es reivindica. Anna Carreras, prou sigles. Josep Maria Fonalleres, brasa i plom. Toni Brossa, un ull de cara. Maria Palau. Ara, la Sala Parés. Carme Arenses, parèntesis enmig del temps. I Xavier García, el balneari de Cardó, patrimoni a recuperar. A la capçalera tenim entrevista a Joan Mateu i Bagària, artista, el que declara: l'art és assumir reptes navegant en la incertesa i experimentar. I pel que fa a les estrenes de la setmana, tenim a Emma Vilarasau, que torna als cinemes amb Viatge al País dels Blancs. Adapta la història real del jove ganès Ousmane Oumar. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general, a falta de 5 minuts per les 11 del matí. Anem amb La Vanguardia, el que ens ha portat amb aquesta catàstrofe natural al Caire. Al Carib. En fotografia de portada observem una dona que passa enfront a un edifici destruït per les sacsejades de la localitat de La Guaiara. Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de les víctimes dels sismes de magnitud 7,2 i 7,5 superin de llarg la xifra oficial de 188 morts. Pel que fa als veneçolans d'Espanya, diuen que la diàspora entre l'angoixa i el rebuig de les dades oficials. Pel que fa a notícies internacionals. I també tenim entrevista a Mick Jagger, Keith Richards i Ron Wood. El nostre productor sap com treure els vells del sofà. Els Rolling Stones parlen del seu nou disc, 14 Tongues, a la venda el 10 de juliol. Pel que fa al futbol sala, tenim el Barça, que conquesta la seva 8a lliga a Múrcia. I en l'apartat que fem, redescobrim els Pirineus. Inclou les cartelleres de cinema. Però també tenim més titulars. El Partit Popular, Vox i Junts demanen la dimissió de Sánchez o una qüestió de confiança. El govern salva 3 votacions i perd 2 en l'últim ple del Congrés. El jutge ofereix a l'advocacia de l'Estat reclamar per joies de Zapatero. I l'Audiència de Barcelona sol·licita ajuda davant el col·lapse de casos pendents. D'altra banda, pel que fa al Periódico de Catalunya, tenim doncs l'hospital que posa en marxa un programa pioner d'investigació. Bellvitge lidera un estudi de 390 malalties rares. El Centre Sanitari Català descobreix i posa nom a una patologia minoritària que havia afectat a una família després de dècades de diagnòstics erronis. D'altra banda, i en fotografia de portada, tenim aquestes tasques de recerca entre runa a la localitat pròxima de Caracas. El que observem, aquests efectes devastadors d'aquest terratrèmol que s'ha patit a Veneçuela. Més ben dit, 2 terratrèmols que sacsegen Veneçuela. Els sismes de 7,2 i 7,5 graus a l'escala de Richter deixen almenys 188 morts i milers de persones desaparegudes, entre elles 68 espanyols en el mateix país. A més, també el Congrés exigeix a Sánchez una qüestió de confiança amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts. El Consell de Ministres aprovarà el juliol el pla anticorrupció que el president va presentar fa un any. I pel que fa a la memòria 2025, la Cambra adverteix que l'habitatge frena els beneficis de l'economia catalana. Tenim relació bilateral. La negociació amb l'Iran posa en tensió l'aliança entre Trump i Netanyahu. I obres de reforma. L'estació de Sants tancarà al setembre l'accés principal durant 2 anys. Pel que fa a seguretat, el Raval tindrà tot l'estiu un desplegament permanent de policia. I per últim, repassem el país, el que ens ha portat amb aquesta fotografia, el que també doncs compartíem amb altres edicions d'altres rotatius, aquesta busca de desapareguts ahir, doncs, els escombros d'edificis esfondrats a La Guaira, a prop de Caracas. 2 forts terratrèmols colpegen el país, devastació a Veneçuela. El balanç inicial parla d'almenys 2 centenars de morts, però estem que la xifra creixi molt més. 2 espanyols han mort i d'altres 80, doncs, romanen desapareguts segons el Ministeri d'Exteriors. La catàstrofe posa a prova la capacitat de gestió del govern de Delcy Rodríguez. La Guaira, focus del sisme, intenta rescatar la desesperada els atrapats als escombros, a les deixalles, a les runes. Ja no se sap quants morts hem tret, doncs declara un dels testimonis i voluntaris. D'altra banda, el Partit Popular, Vox i Junts aproven en el Congrés demanar la dimissió de Sánchez. I pel que fa referència al cas Plus Ultra, Zapatero sol·licita la nulitat general de la investigació. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general, totes les edicions d'avui divendres 26 de juny de 2026. Ara, doncs, és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, hora a hora, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que ens van actualitzant de tot el que passa a nivell general, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Continuem pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ha ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa.
5: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
4: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar en les tasques d'emergència. I l'incendi de la franja de Ponent ja afecta unes 4.000 hectàrees entre els termes de Tamarit, de Llitera i el Campell, amb tres pobles evacuats i un altre confinat i prop de 240 persones reallotjades de manera temporal. Tot i que la baixada de les temperatures i la menor intensitat del vent, el foc encara no s'ha pogut estabilitzar i manté encara diversos flancs actius. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat una Catalunya de respecte i dignitat davant els discursos d'odi i LGTBI-fòbia, fenòmens que veu en augment a hores d'ara. En l'acte commemoratiu previ al Dia de l'Orgull, que se celebra el 28 de juny, Menor ha avisat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, encara no són conquestes irreversibles. La commemoració oficial ha arrencat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBIQ+, a les balconades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. I l'Etxe Pasqual presentarà un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb, a Osona, tota la plantilla. Segons ha informat el col·lectiu Ronda, el procediment s'ha comunicat poc després d'un mes abans del tancament previst de la planta fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 recuperen poc a poc la circulació després d'una incidència que afectava la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet.
2: Notícies en xarxa.
6: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
7: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
8: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes. Almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas. Un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona. Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa El Sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa El Sol.
3: Por si el tiempo me arrastra.
1: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La Bodegueta. Carniceria Jaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Jaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-98-82. Carnicería Jaguara.
4: Los mejores. Sí. Marruecos, España. Sahaba.
2: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
5: ¿Y qué le voy a hacer?
2: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Pizzería Naná, auténtica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzería Naná, en la avenida Sant Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56. Pizzería Naná, tu auténtica cocina italiana napolitana, frente al mar de Calafell. Y también nos encontrarás en Barcelona, Pizzería Naná.
6: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
7: Cunit al dia.
6: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
7: Cunit al dia.
6: Amb Jaume Ascens.
7: Lasciatemi cantare.
2: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas.
8: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de... esbrinar, doncs, quin és l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la nostra línia que para per aquí, per Cunit, com també pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Doncs la nostra previsió, i subratllem la paraula previsió perquè no sabem mai què passarà, doncs dia complicat avui amb alguns que altres retards. A la nostra línia, a la R2, recordem, segueix tot aixada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia per anar de Sant Vicenç de Calders a Massanet Massanes. Si feu transbord de Sants, doncs us trobareu amb tot això. A la R4, circulació amb demores de 20 minuts de mitjana, que poden ser 30 o 40 minuts, a causa d'una incidència a la infraestructura entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet de Llobregat. A la R1, circulació amb demores de 30 minuts de mitjana, a causa també d'una altra incidència a la infraestructura, també entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet. A la R3, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona, Fabri Puig, a Puigcerdà. A més, a la RL4, doncs, el que seria Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia, on també doncs, consulteu els mateixos horaris. A Rodalies Girona, la RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders amb parades intermitges, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons, servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. I a la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doncs més horaris els que podeu consultar a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe. Un altre dia amb demores, molta paciència.
9: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
10: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, semblant al dels dies passats, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar, tot i que a hores d'ara hi ha algun núvol prim que aviat marxarà i quedarà el cel clar la resta del dia a partir de mig matí, i amb unes temperatures que avui han tornat a pujar, s'han situat als 23 graus de mínima, mentre que la màxima avui fregarà els 30 a prop de la costa, una mica per sota, i a la resta del municipi podrem arribar entre 30 i 31, amb una humitat que serà moderada i amb xafogor notable. Vents febles en domini del migjorn al centre del dia i mar arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia. Per demà esperem un dia esplèndid amb sol i cel clar tota la jornada i amb unes temperatures que es mouran entre els 22 o 23 de mínima i al voltant dels 30 de màxima, amb una humitat que serà moderada i ambient que continuarà sent xafogós. Vents febles, amb terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. I de cada diumenge, temps també estiuenc, dominat pel sol, amb cel més clar al matí, amb bandes de núvols prims a la tarda i algun núvol baix entrant a la nit, i amb unes temperatures que amb poques variacions, de 22, entre els 22 i els 30 graus en números rodons, i amb una humitat potser una miqueta més alta i la xafogor potser una miqueta més acusada. Vents febles amb domini del migjorn o de garbí, una miqueta més reforçat a la tarda i fent que la mar augmenti de rissada a Marajó.

0: I ara sí, ara vaig a aquest punt del programa. És el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba d'armada de Nuri Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Doncs molt bé, anem fent, passant calor, però anem fent.
0: Sí, i es presenta bé el cap de setmana en marxa o no?
1: Sí. A més, avui recuperarem un tema dels 80.
0: Ah, perfecte, això sempre va bé, eh? I de quin tema sí. Es tracta?
1: Doncs com avui és el dia de mantenir els refugis climàtics...
0: Sí.
1: Anirem a escoltar Escola de Calor...
0: Sí, ah, perfecte.
1: ...de Radio Futura.
0: Molt bé, doncs sí. Amb aquest tema ens quedem.
1: Existeixen els refugis climàtics perquè fa calor, si no...
0: Sí, no? Perfecte, doncs escolta'm, anem amb l'Escola de Calor i anem doncs a refrescar-nos escoltant el ventilador, com sempre, amb Ràdio Cunit. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi de molt bé, molt bon cap de setmana i si Déu vol ens tornem a escoltar el dilluns vinent, d'acord?
1: Perfecte, fins dilluns.
0: Vagi bé, adéu-siau, bon dia.

0: Y ahora sí es el momento del cuponazo.
1: Un viernes por la mañana salí de casa, salí de...
0: Al rapaz, dos números premiats. A la dia d'ahir, pel que fa a la Organització Nacional de Cecs a la 11. Sí, no... Informació que, com sempre, es facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem, doncs, pel que seria la Super 11 del dia d'ahir, on la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 9, 12, 16, 22, 24, 25, 30, 45, 49, 50, 53, 57, 58, 61, també el número 62, el 63, el 74, el 78 i el 81. El que fa referència a la dupla de la 11, el número premiat és el 10. El cupó diari, el 61.941, 61941, de la sèrie 50.
1: Ahora que tengo dinero,
0: me... El triplex de la 11, el 293, 293. I el sorteig midia, la data premiada és la del 26 d'abril de 1958, amb el 6 de trèvols. I aquestes han sigut les combinacions guanyadores del que seria la Organització Nacional de Cecs a la 11. Informació que, com sempre, ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Aquest ha estat el nostre...

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Les nostres platges continuaran doncs en perfecte estat de condició, amb una situació marítima molt tranquil·la en aquestes situacions estiuenques de pantà baromètric. El vent és escàs en forma de brises. Ara tenim terrals de força 1 i al centre del dia marinades entre migjorn i garbí de força 2-3, com a molt, que faran que la mar estigui arrissada fins a mig matí, migdia, i amb una miqueta de marejol escàs a la tarda, el que ens garanteix que tinguem banderes verdes tant avui com també durant tot el cap de setmana.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el torn, doncs, de repassar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres, dia 26 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira. Situada a l'Avinguda Barcelona 52, escala 1, local 2 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-22-10, 977-16-22-10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Franco. Franco Pàmies, situada al carrer Jesús 48 de Calafell Poble. El seu telèfon d'urgències és el 681-222-934, 681-222-2934. Tenim també un segon telèfon alternatiu, el 977-69-1639, 977-69-1639.
1: Continguts en xarxa.
2: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas, Supergirl.
3: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
2: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ganès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
4: No, hi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
5: Voy a por chupitos.
6: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
2: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva, fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en un malson perturbador.
7: ¿Qué hechizo le has echado?
8: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
2: Supergirl promete una

efemèrides. I ara sí, és el moment de conèixer doncs, les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 26 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. Comencem l'any 1977 a Barcelona amb la primera manifestació de l'orgull LGTBIQ+, organitzada per el Front d'Alliberament Gai de Catalunya. A partir d'aquí comencem avançant, arribant ja també al 1997 al Regne Unit, el que es publica el primer llibre de la saga de Harry Potter, Harry Potter i la Pedra Filosofal. I ens hem deixat que el 1963 a Berlín el president americà John F. Kennedy fa el discurs "Ich bin ein Berliner" per mostrar el suport dels Estats Units als habitants de l'Alemanya de l'Oest i sobretot als berlinesos. Amb aquesta escrivem ja. Ens han deixat també el 1870 a Múnich la primera representació de Die Walküre. La primera jornada de la tetralogia de Ring des Nibelungen de Richard Wagner al National Theater. I recuperem l'ordre, arribant ja, acabant, vaja, el 2015, ja fa uns anys. A Washington, D.C., el Tribunal Suprem dels Estats Units autoritza el matrimoni entre homosexuals. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 26 de juny d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: ¿Sabies que...?
1: El cervell humà pot inventar colors que no existeixen realment a l'espectre visible. Aquests colors s'anomenen colors impossibles. Normalment, els nostres ulls detecten la llum gràcies a tres tipus de cèl·lules sensibles a diferents longituds d'ona: vermell, verd i blau. El cervell combina aquests senyals per crear tots els colors que percebem. Però hi ha combinacions que, en teoria, no hauríem de poder veure al mateix temps. Per exemple, el vermell i el verd solen activar mecanismes oposats dins del sistema visual. Tot i això, en experiments especials on les imatges es mantenen perfectament estables davant els ulls, algunes persones afirmen percebre tonalitats estranyes que semblen una barreja simultània de vermell i verd o de blau i groc. Els científics encara discuteixen exactament què experimenta el cervell en aquests casos, però el fenomen mostra que la percepció de color no depèn només de la llum física, sinó també de com el cervell interpreta la informació. Això significa que el color no és simplement una propietat dels objectes, sinó una construcció mental creada pel nostre sistema visual.
2: A ver, la crema, la toalla... El flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
3: Mójate con Radio Cunit.
4: Y ahora, los tambores.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Aquest estiu refresca
10: Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit.
22: Radio
23: Cunit.
22: Radio
23: Cunit. Radio Cunit. Mucho bueno Radio Cunit.
24: 107.0. Me gusta mucho
23: Radio Cunit. Okay, let's go.
25: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco.

0: Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581. 877-643581. Y también WhatsApp. 614-965-631. 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
1: Joyería Castillo.
2: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
1: Joyería Castillo.
2: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
1: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-674561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
2: ¿De qué?
1: De ser feliz.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Carnicería Yaguara en Cunit. A pie de carretera te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la Avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-98-82. Carnicería Yaguara. Los mejores. Sí. Marruecos,
0: España. Sahara. Pub Sam y Escalafell. Más de 50 años a tu servicio. Música pop rock de toda la vida con un ambiente que te lo vas a pasar siempre bien. Pub Sam y Escalafell. Nos encontrarás en la calle Montoriol, número 32, en Calafell Playa. Ven y disfruta en Pub Sam y Escalafell.
5: Bonito.
0: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
5: Bonito es el día.
0: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá, número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
0: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña. Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro. Vine al restaurant El Olivo, Port Lounge, segur de Calafell. El millor tardeo, dissabte, de 6 de la tarda a 9 de vespre. Pop, dance, techno, house, 80s, 90s. Ecstatic Dance, Deep House, Tardeo. Al carrer Rin, número 1 de segur de Calafell. Informació i reserves al 631-92-66-40. 631-92-66-40.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit.
6: El Santoral i aniversaris.
0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de repartir alegries i felicitacions a dobi a dreta, a tots i totes, eh? Xato, xata, a ser el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil, amb connexió directa amb el Sant Pare, o el mossèn Lleó, que Torcer sempre es diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que divell va missa, eh? Per tant, farem el Santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes, i com el nostre també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca, truca i participa. I no només als nostres oients o als conitencs i conitenques, sinó també a tots els nostres turistes.
7: The telephone number is 977-674918.
8: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
7: Il telefono della radio è il 977-674918.
9: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18. 977-67-49-18.
7: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM. La radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-67-49-18. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
0: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, també les nostres xarxes socials.
9: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
0: Busca'ns i aquí ens trobaràs. En agraïment a la vostra participació, us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que us oferirem el divendres vinent. Recordem aquesta setmana que ha sigut més curteta, hem tingut ponts i tal pel mig, doncs no. Doncs ajuntem aquesta setmana amb la que ve i per tant farem el sorteig el divendres vinent. Podreu optar, per exemple, a un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros, cortesia de la Casa de l'Oro. També tenim una higiene bucal, doncs situada aquí a l'avinguda de la Font 62, la clínica dental de Cunit, eh? Alma Music, una classe de cant, o bé de guitarra gratuïta, a l'avinguda mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Ve molt nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. A més, també tenim el llibre Mi Montaña Rusa, de l'editorial Círculo Rojo, d'Amnesa Sancho, d'aquí de Ràdio Cunit. També el detall sorpresa de la joieria Castillo. A més, Amics Calafell ens ofereix dues consumicions normals no premium. La perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona. I dona Arpita Pales 2, un fantàstic duron kebab. La Marina ofereix, doncs, dos esmorzars, com també el bar La Pinya. I els fantàstics vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, també tenim les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit, també tenim el suís amb xocolata amb nata, amb xurros o poles per dues persones de la Xurreria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio a Cunit, el vermut de Braves i per dues persones amb visita a les seves instal·lacions a la Braceria Hípica de Cubelles, el mig quilo de can picada de la Canisseria Jaguara, el pollo a la brasa del pollo a la brasa al sol, també tenim aquest vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, també tenim doncs aquest menú per dues persones de la bar Casa Caminina de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Ananà, a l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, també el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga. El sopar per dues persones també al local de dijous o diumenge de la pizzeria La Góndola de Cubelles. A l'esmorzar per dues persones del Saborea. El lot de pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco. Amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell també una invitació en consumició per dues persones. La girada de l'Arbós també una invitació per dues persones. El racó dolç també una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres. I el rincón del Tapeo 2 també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entre pafret aquí davant mateix de l'Ajuntament de Cunit, eh? Dinàmica Club Atletisme de la Redonda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones, com també al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, aquesta invitació per dues persones. Déu-n'hi-do, eh? Doncs bé, ara sí, repassem el nostre santoral d'avui divendres, dia 26 de juny de 2026. I volem felicitar a Sant Antelmo, Constantí, David, Diodato, Hermogio, Sant José d'Aixun, Josep Maria, Magenci, Marcià, Pau, Pelayo, Perseveranda, Radulf, Rodolfo, Salvio, Superio i Virgili. Moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a d'altres que fan el seu sant demà, com per exemple Adelí, Anicet, Cyril, Creixent, Crispià, Crispi, Godina, Ladislau, Sansó, Tomàs i Zoilo. I diumenge també, Sant Argimiro, Basílides, Benigna, Gerosa, Hermeraldo, Heràclies, Sant Irieu, Lleó, Marcela, Santa Maria Màrtir, Papies, Paulo, Pitarco, Putamiena, això ens ho diu el Vaticà, Sant Seré, Sergi, Vicenta i Zacarias. Les moltíssimes felicitats, Com també volem felicitar gent que faci anys en el dia d'avui, com per exemple Janet McCurdy, que en fa 34, Nascuda a Garden Grove, a Califòrnia. Famosa actriu, cantant i escriptora nord-americana, va donar el salt a la fama amb el seu paper de Sam Puckett a la sèrie televisiva iCarly. A la seva faceta com a cantant ha publicat cançons com Not the Far Away o Generation Love. I des de 2022 es dedica a l'escriptura i al seu primer, el qual es titula I'm Glad My Mom Died. McCurdy té una gran activitat filantròpica apoyant a la Fundació Cody Waters amb campanyes com el Fondo Mundial per a la Natura o el Rescat de Nens Soldat. Doncs avui en fa 34, moltíssimes felicitats, Com també diumenge fa anys Elon Musk, en fa 55. Nascut a la ciutat de Pretoria, a Sud-àfrica, famós empresari filàntrop, conegut per ser el cofundador de PayPal, SpaceX, Tesla Motors, SolarCity, The Boring Company, Starlink i Neuralink. Com a curiositats, Elon va néixer 2.000 anys abans que Morbo, un personatge de la sèrie Futurama. Va néixer el mateix dia que John Cusack, però 5 anys després, i posseeix la nacionalitat canadenca i nord-americana. De jove va estudiar la carrera de física i el 2017 la revista Forbes va valorar la seva fortuna en 17.400 milions de dòlars. El 2019 va començar a desplegar la xarxa Starlink, oferint internet a tot el planeta. I el 2022 la revista Forbes va valorar la seva fortuna amb 320.000 milions de dòlars. També va comprar Twitter per 44.000 milions de dòlars. Doncs bueno, moltes felicitats, També doncs volem felicitar a Chayanne, que avui en fa 58. Chayanne és un famós cantant, autor i un fantàstic ballarí. Ha venut més de... prop de 50 milions d'àlbums al llarg de la seva carrera, sent un dels artistes llatins amb més vendes. Les seves cançons més populars són Fiesta en América, Tu pirata soy yo, Tiempo de vals, Completamente enamorados, Provócame i Atado a tu amor. A la seva faceta d'actor ha realitzat fins a la data 3 films. Linda Sara, el 94, Dance With Me, el 98 i Enredados, el 2010. També ha participat en 4 telenovel·les, sent la més famosa Volver a Empezar, el 1994, i Caminos com Los Únicos, el 2011. Las seves frases más famosas. Mi lema es disfrutar del momento. Ojalá se comercialicen las medicinas que ya existen para muchas enfermedades. Todo se puede alcanzar si luchas de verdad. Todo aprendemos de nuestros errores. Me fui de casa a los 10 años y cuando vuelvo a mi tierra es como si volviera a ser un niño. Com a curiositat, sobre Chayanne, és el tercer de 5 germans, el segon dels grans, el que van néixer a Nova York. El seu nom artístic és gràcies a la seva mare, que era gran fan de la sèrie Cheyenne, de Clint Walker. Als 5 anys ja cantava al coro de l'església i de petit li hauria agradat doncs, a dedicar-se a la biologia marina. Dirty Dancing, el 1988, fou una pel·lícula inspiradora per Chayanne. La seva dona és advocada i fou finalista de Miss Venezuela el mateix any, el 88, El 2011 li va atorgar el Festival Internacional de la Cançó Viña del Mar els més grans reconeguts reconeixements d'aquest festival xilè. I és un ferro admirador de la Madre Teresa de Calcuta. A més a més, és ambaixador especial de la Fundació Internacional d'Immigrants per la ONU. Les moltes felicitats, Com també doncs, volem felicitar John Cusack, que també aquest diumenge farà 60 anys. Famós actor i guionista nord-americà, John Paul Cusack va néixer a Evanston, a Illinois, tal dia com avui de l'any 1966, i va començar a actuar des de nen i és molt conegut per les seves interpretacions en les pel·lícules Con Air, el 1997, Being John Malkovich, el 99, High Fidelity, el 2000, American Sweethearts, el 2001, Serendipity, el 2001, també
10: 1408, el 2007 i 2012 al 2009. Com a curiositats, la seva família és d'ascendència irlandesa. El seu pare i els seus germans són també actors famosos. La seva primera pel·lícula és Clash, el 1983, i que interpretà amb tan sols 17 anys. I el 1985 va aconseguir un paper per a la pel·lícula The Big Flash Club, però fou substituït. El 1988 va fundar el grup de teatre The New Criminals. Cusack no s'ha casat mai, doncs mai se l'ha relacionat amb... Encara que se l'ha relacionat amb diverses actrius, Cusack doncs, va bufar les espelmes del seu cinquè aniversari quan va néixer Elon Musk, a més. Es porten 5 anys. Bueno, doncs, escolta'm, moltíssimes felicitats, eh? Com també volem felicitar altra gent en la que és el seu aniversari en el dia d'avui, el que agafem el nostre telèfonotron per posar-nos en contacte amb una persona que avui és el seu aniversari i que, per cert, també havia col·laborat aquí a Ràdio Cunit, a Dictes a les Lletres. No sé si us sona aquest programa. A veure si ens l'agafa, perquè està treballant i potser doncs, no ens pot agafar la línia. Atenció, perquè truquem des de Cunit a Barcelona. Truquem a Gemma Solsona. A veure si ens agafa el telèfon quan estem a 12 minuts de les 12 del migdia. Des de la nostra sintonia. Ai, que ens surt aquí el contestador. Tornem a provar-ho, a veure si ens pot agafar el telèfon i fer-li aquesta sorpresa en viu en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Segon intent, a veure si podem localitzar Gemma Solsona, que avui és el seu aniversari. Hola, bon dia, amb Gemma Solsona, sisplau.
11: Hola, bon dia.
10: És el teu aniversari, felicitats. Bueno, estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Escolta, es poden saber quants o no?
11: Home, i tant, tu, ja em poso a l'antesala, tu, del proper nivell.
10: Ah, sí?
11: T'anava a dir 25, però ja en tinc uns quants menys, perquè ja em poso a l'antesala dels 50, tu.
10: Bueno, Déu-n'hi-do, eh? Sí, bueno, però ben posats, eh?
11: 49 aquest any.
10: Bueno, ben posats. Ai, i per molts anys, eh?
11: Clar que sí. I celebrats,
10: tu. I s'ha de celebrar, clar que sí, s'han de celebrar. I l'any que ve encara més, eh? Vull dir, hem de fer la grossa, eh?
11: Sí, sí. Exacto, l'any que ve ja veurem, sí, però vamos, s'ha de celebrar a tope l'any que ve. Jo faig des d'aquí una crida.
10: Aviam.
11: A veure si pot venir el Paco Pil, tu.
10: Oi, el Paco Pil!
11: Als 50 anys.
10: El Paco Pil, a veure si podem...
11: La fiesta.
10: A veure si podem contactar amb ell, doncs, perquè pugui fer aquesta actuació, doncs, en honor al teu 50è aniversari, clar que sí, eh? Escolta, m'han caigut molts regals avui o no?
11: Home, doncs ja van uns quants, així que molt contenta. Sí, algú ha caigut ja.
10: Bueno, doncs nosaltres volem fer un regal musical, eh? Mira, digue'ns una cançó. Bueno, jo aquí tinc dues de preparades per seques, però tu tries. A veure quina cançó vols.
11: A veure, tu, aviam, jo sempre trio la Smile, però
10: sí.
11: Potser aquest any, per fer la crida ben feta,
10: sí.
11: No sé si teniu per aquí el Viva la Fiesta del Paco Pil, tu.
10: Ja està sonant.
11: Ahí,
10: també teníem la Smile, teníem la Smile aquí preparat, però bueno, també el Paco Pil, la Viva la Fiesta, per celebrar-ho d'allò més, clar que sí. I escolta'm, per molts anys, molts petons i abraçades, a part de tots els teus amics també, i per molts anys ho podem compartir, eh? Bueno, Gemma,
11: exacte.
10: Que passis un feliç dia.
11: Sí, moltíssimes gràcies a tu i a tot Ràdio Cunit.
10: Perfecte, doncs, moltíssimes gràcies.
11: I a passar molt bon dia. Vinga,
10: igualment, a disfrutar-los, petons i abraçades. Viva la fiesta, siau!

Seguim, doncs, repartint numerets a tota la gent que ens està sintonitzant a través de la nostra emissora més fresca, oficial del Penedès Marítim, des del nostre ventilador que no para de girar i de sonar, fent boca pel cap de setmana. Gran numeret amb el 181 a Begoña Jiménez, amb el 182 a Ruth Rivero, 183 Susana Flores, 184 a Diana García i amb el 185 a Cristina Navarrete, amb el Viva la Fiesta de Paco Pil. També, doncs, em porta amb el 186 Gemma Solsona. Aviam si a sort i s'emporta premi a la setmana que ve. I seguim, doncs, amb més temes musicals. Ens havia demanat també un altre tema musical que ja comença a sonar per tots vosaltres i que segur que el recordeu. The Smile de New Limit. Donem numeret, doncs, amb el 187 a Montse Trisant, 188 Isabel Gavarró, 189 Sara Pasqual i amb el 190 Lourdes Ramos.

I ara sí, doncs ja anem a per l'última petició musical del dia. A escassos minuts, ja gairebé 3 minuts per arribar al horari de les 11... De les 12 del migdia, i com passa volant el temps, eh? De les 12 i mitja, des de la vostra sintonia, aquí al ventilador, com ha de ser? Sí, senyor, i ho farem, doncs, amb aquest tema himne oficial de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026. Els mullats i els cremats. I aprofitem també per donar un numeret amb el 191 de Gina Fàbrigas, 192 Maria Moreno, 193 de Celia Ciurana, 194 Xenia Mat, 195 Pla Domec, amb el 196 Auris Ramírez, 187 Javi Rodríguez i amb el 188 també la Montse de Cubelles.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen en un nou incendi declarat aquest matí a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat. El foc amb diversos focus afecta en aquests moments un barranc i ha mobilitzat un total de 15 dotacions terrestres i també 6 mitjans aeris. Els equips d'extinció treballen per evitar que les flames es propaguin fins a la vessant oposada. A banda, també, els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat en les darreres hores a Veneçuela. Amb tot, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i també ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació dels cadàvers. Escoltem ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, fent aquest anunci.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation Unió Europea, volíem dir, i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han pogut beneficiar d'aquests fons. I els Mossos d'Esquadra han localitzat un cos sense vida a la platja de Badalona. El dijous van rebre també una denúncia per la desaparició d'un jove mentre nedava amb amics. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació i estan a l'espera de poder identificar el cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona o no. I també els Mossos han detingut un home després de presumptament ferir a la seva mare amb una arma blanca aquest matí a Sitges. Després de l'agressió, l'home ha intentat fugir llançant-se al mar a la platja de Sant Sebastià, fet que ha obligat a activar un dispositiu amb els serveis marítims dels Mossos i els Mossos.
3: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modular.
4: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
4: De extra perruita te
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
8: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
9: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
10: Joyería Castillo.
11: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera.
0: Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
10: Joyería Castillo.
0: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
10: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
0: ¿De qué?
10: De ser feliz.
12: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar, carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
13: Churrería Velo.
14: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churreria
13: Velo,
14: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
13: Velo.
14: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
13: Velo.
14: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
13: Velo.
15: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
12: Pizzeria La Góndola de Cubelles. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubelles. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubelles, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubelles.com. Pizzerialagondoladecubelles.com. No lo dudes y disfruta de la auténtica comida italiana. La Góndola de Cubelles. Repetirás. Un italiano fero.
16: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en calçotades, denominació d'origen, IGP de baix. Con rècord Guinness vigente des de 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza Sant Cristòfol 3, Cunit. La Diligencia.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

0: Després de l'impacte del Mundial del Brasil, la FIFA, que celebra el 50è aniversari de la seva creació, decideix tornar a portar la Copa del Món a Europa. Suïssa, on hi ha la seu central del màxim organisme futbolístic, és el país escollit. La seva neutralitat durant la Segona Guerra Mundial, juntament amb el fet de tractar-se d'un estat petit amb distàncies curtes, en són els principals motius. Participaran al Mundial de 1954 16 seleccions, 12 d'europees, 3 d'americanes i una d'asiàtica, la primera en una Copa del Món, Corea del Sud. Tot i la destacada actuació al Brasil 4 anys abans, Espanya no podrà ser a Suïssa, en un dels casos més estranys que mai s'han donat al llarg de la història dels mundials. La selecció espanyola ha d'afrontar una eliminatòria doble partit contra Turquia. A l'anada, disputada a l'estadi que ara és el Santiago Bernabéu, Espanya guanya amb comoditat per 4-1. Però ben diferents es tornen les coses uns dies després a Istanbul, quan Turquia guanya per 1-0. Com que en aquest tipus d'eliminatòries no es té en compte la diferència de gols, Espanya i Turquia han de jugar un partit de desempat a Roma per decidir quin dels dos equips anirà al Mundial. Espanya es presenta com un equip superior, a més compta amb un reforç de luxe, Ladislau Kubala, que ha fugit de l'Hongria comunista i ha obtingut el permís per jugar amb la selecció espanyola. Però les coses es complicaran quan uns minuts abans de començar el partit arriba als vestidors un telegrama amb la capçalera de la FIFA advertint sobre la il·legalitat de l'alineació de Kubala amb Espanya. Gustau Biosca pertanyia a aquell combinat espanyol.
1: Van amenaçar que si jugués i guanyéssim. Això és el que ens van comentar nosaltres a la Federació Espanyola. Van preferir no jugar per no arriesgar-se. Però, clar, per si es guanyava i llavors ens eliminaven per Real Decret, van preferir no jugar, que va ser un cop fort també, perquè el Kubala en aquella època pues, estava fet un lleó.
0: Espanya decideix no prendre riscos i Kubala no es vesteix de curt, però ja no és el mateix. La selecció espanyola acusa el cop de jugar sense el seu líder i actua desanimada. El partit acaba amb empat a dos. Com que no hi havia tanda de penals per determinar el guanyador, cal prendre una determinació. Serà un nen italià de 14 anys, Franco Gemma, qui tindrà en les seves mans la sort d'espanyols i turcs. Un bombo i dues paperetes amb dos noms, Espanya i Turquia. Franco Gemma, amb els ulls embenats, procedeix a extreure la papereta.
1: Va fotre la mà dintre de la papelera aquella dels collons i ens va trucar a Turquia. Ja no ho vam ni veure. I jo me'n recordo, això sí que me'n recordo, que estàvem al camp, com és lògic, i me'n vaig anar als vestuaris per no contemplar tot el lío. I vaig sentir els crits de Turquia, Turquia, Turquia, de la gent, que els turcs estaven allà, que cridaven amb un gran soroll, Turquia, Turquia, i ja no vaig ni sortir ni res, perquè ja vaig entendre que havia guanyat el sorteig Turquia. Recordo que ens consolàvem una a l'altra, perquè va haver uns lloros generals allà i una debacle.
0: Posteriorment, la FIFA va negar haver enviat un telegrama que va resultar una falsificació. Avui dia continua sent un autèntic misteri. You're nobody till somebody loves you. Amb 16 equips en competició es determinen, ha dit, 8 caps de sèrie. El Brasil, l'Uruguai, Hongria, Anglaterra, Itàlia, Àustria, França i Turquia. Els dos caps de sèrie de cada grup no s'enfrontaran entre si i els dos primers classificats de cada grup passaran a quarts de final. Hongria es presenta com la gran favorita per endur-se al Mundial. Després de no participar al Brasil hi coincideix una gran generació de jugadors que els darrers anys està causant sensació. Ningú discuteix la supremacia hongaresa, que es presenta a Suïssa com la selecció que cal batre. Alfredo Relaño, director del diari AS.
2: Hongria venia des de l'any 50 ganando a todo el mundo sin perder con nadie. Había sido el primer equipo en la historia, así como España fue el primero en ganar a Inglaterra fuera, Hungría fue, ya habían pasado años y el nivel de todos había subido, pero Hungría fue la primera que ganó Inglaterra en la propia Inglaterra, en Wembley. Ganó 3-6 en el año 53, en el que se llama de verdad el partido del siglo, porque el día siguiente el Times tituló The Match of the Century. O sea, ese es el auténtico partido del siglo, cuando ganó Hungría en Wembley, ¿no?
0: José Emilio Santamaría vesteix l'any 54 la samarreta de l'Uruguai, que arriba a Suïssa defensant el títol aconseguit 4 anys abans. Santamaría recorda el domini hongarès a la dècada dels 50.
3: Era un equipo que llevaba 3 años sin perder, o sea que habían preparado el equipo para la Olimpiada y luego jugaron la Olimpiada, la ganaron y siguieron jugando los mismos jugadores, o sea que era una plantilla de 20 y tantos jugadores que se conocían como si fueran hermanos, ¿no? You're nobody till somebody
0: loves you. El periodista xilè Luciano Castro considera l'Hongria del 54 com el primer gran equip de la història.
4: L'Hongria del 54 fue el país que nos presentó, que introdujo el fútbol total, porque ahí nadie jugaba en un puesto fijo. Y acuérdate lo que le hizo Inglaterra. Le fue en su propia casa, le dio una cátedra de cómo jugar fútbol, le ganó 6-3 y los ingleses quedaron totalmente molestos y avasallados. Dijeron, bueno, esto fue una casualidad, vamos a jugarle a Budapest. Y en Budapest le ganaron 7-1. Le dio otra cátedra de fútbol.
0: En la fase inicial es produeix el primer gran enfrontament del Mundial. Hongria es veu les cares amb Alemanya, que torna a una Copa del Món després d'haver estat readmesa per la FIFA. Amb una exagerada superioritat, els hongaresos golegen els alemanys per 8-3. El periodista alemany Jörg Wolfrum explica la clau d'aquella derrota. Tot respon a una estratègia premeditada del seleccionador alemany.
5: Alemanya justo havia perdido contra Hongria 3-8 en el fase de grupos y dejó una imagen que los húngaros pensaban ese equipo alemán, bueno, lo vamos a ganar fácil en la final. Al final, bueno, era todo una idea, un trick del director técnico Herberger, que en ese partido de fases de grupos no puso los mejores jugadores y, claro, perdió 3-8, pero se quedó tranquilo y encima sabiendo que, bueno, habían ahorrado algunas fuerzas.
0: Alemanya juga amb 7 reserves i amb la derrota contra Hongria aconsegueix evitar més endavant el Brasil i l'Uruguai.

0: Als quarts de final, Hongria es troba amb el Brasil, que arriba ferit per la dolorosa derrota del 50 i estrena indumentària. Per primera vegada, els brasilers vesteixen de groc i verd amb la canarinha per oblidar el desastre de Maracanà. El partit es recorda com la batalla de Berna. La duresa és extrema sobre el camp. L'àrbitre expulsa tres jugadors del Brasil, que acaba perdent per 4-2. Però les trifulgues van més enllà i es munta un escàndol als vestidors. Allà hi va ser el periodista brasiler Luis Méndez.
1: Como brigas entre periodistas brasileños, el técnico brasileño y el ministro de los esportes de Hungría, señor Seves, que tentó defender sus jugadores que también se empeñaban. Por eso, la batalla de Berna. No el partido. El partido no fue una batalla. La batalla fue después del partido.
0: El Brasil ha perdut una nova oportunitat mentre que Hongria continua avançant en pas ferm i s'encara a les semifinals amb el campió vigent, l'Uruguai, que ha superat en quarts de final Anglaterra per 4-2. En la resta de partits de quarts, Alemanya derrota Iugoslàvia per 2-0 i Àustria es desfà de l'anfitriona Suïssa en un partit espectacular per 7-5 en l'enfrontament amb més gols en la història dels Mundials. A les semifinals, Hongria afronta un nou repte, superar l'Uruguai, que en l'anterior Mundial ha protagonitzat la gesta del maracanazo. Els sud-americans arriben a Suïssa amb una barreja de jugadors que ja van participar en l'anterior Copa del Món i futbolistes debutants.
2: Había una mezcla de jugadores nuevos y jugadores de la época que habían jugado en el 50 en Maracaná. El equipo venía muy bien preparado y tuvo que enfrentarse en un partido que luego hubo prórroga de 30 minutos, lloviendo torrencialmente todo el partido con el equipo húngaro, que era el que venía de ser el último campeón olímpico y que había eliminado a Brasil en el partido anterior al que jugó contra Uruguay. El partido terminó 2-2, hubo una prórroga y faltando 6 minutos hizo el gol de Hungría que se clasificó.
0: El partit resulta duríssim per Hongria, que necessita una pròrroga per acabar superant l'Uruguai per 4-2. En l'altra semifinal, Alemanya goleja Àustria 6-1. Alemanys i hongaresos es tornaran a veure les cares. La final està servida.

0: más altos y podían agarrar mejor en el césped que los botines comunes de los húngaros.
1: La pressió final dels hongaresos no dona resultat i Alemanya es proclama campiona davant la incredulitat general. Hongria, el millor equip del moment, es queda sense un trofeu que ha merescut i que suposa una injecció de moral i autoestima per una Alemanya encara molt malmesa i en plena reconstrucció després de la guerra.
0: Hoy en día se dice que esto era realmente el impacto que Alemania se había recuperado después de la caída o de la Segunda Guerra Mundial. Es un dicho común en Alemania, ahora sí somos alguien otra vez.
1: Hongria passa, doncs, a la història com el primer campió moral d'un mundial, o el que és el mateix, el primer equip no campió que ha passat a la història.
2: Oh, yeah. Oh, yeah.

0: A Hungría del 54 yo la llamo el campeón sin corona, porque no hubo, desde 1952 hasta 1958 que apareció Brasil, no había ningún equipo mejor que el húngaro. Pero hubo mucho aquí de maldad de parte de Alemania, porque tú sabes que ese foul criminal que le cometió el jugador alemán a Puskás, que lo eliminó, y cuando Puskás volvió a la final, aunque jugó bien y marcó el primer gol, pero no era el jugador que estaba físicamente apto para jugar los 90 minutos y desarrollar el juego que él siempre hizo.
1: El Mundial de Suïssa es recorda com una competició espectacular, enregistrar-s'hi la mitjana golejadora més alta, amb més de 5 gols per partit. Tot i la derrota hongaresa, a la final, Coxis es queda amb l'honor de ser el màxim realitzador, amb 11 gols. Dos anys després, la Unió Soviètica envaeix Hongria i els jugadors que formen aquella meravellosa selecció es dispersen arreu d'Europa. Una de les generacions més daurades que ha donat el futbol s'apagarà de cop. L'estrella hongaresa mai més no tornarà a brillar.

0: come up 2 hours late.
1: Salta y View, Radio Cunit.
2: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
1: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
1: Dexter Ferru y Tateca.
6: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
7: Bienvenido.
8: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
9: Joyería Castillo.
10: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el torn ja de donar pas al Tot Natura, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company Josep Miró. Què tal estem? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal, com ha anat aquests dies per aquí pel Tot Natura?
3: Bueno, aquesta setmana passat va ser de les setmanes que vam tenir descans, no vam tenir sortida, però ja tenim sortida aquest cap de setmana i estem tornant a preparar-la i pràcticament amb l'autocar completament ple. Per tant, sí que tenim sortida. Anem a una zona alta perquè ara en aquestes calors doncs s'han de buscar zones altes i ombrívoles i farem la travessa dels rasos de Peguera, però d'una manera molt original, no fent els tres típics cims, els rasos de baix, els rasos del mig, els rasos de dalt i a la Torre d'Enginyers, sinó que farem uns cims menys coneguts. Pujarem al cim més alt dels rasos, el Pedró, de 2.036 metres, i també després anirem al Serrat de l'Hospital, de 1935, i dos serrats més, menys coneguts encara, els Serrats de les Estelles i els Serrats de les Arades. Amb aquest recorregut baixarem i passarem cap a l'ermita de Corbera i acabarem a Espinalbet. L'autocar ens deixarà a dalt dels rasos i, per tant, serà un recorregut més de baixada que de pujada. En principi, amb una calor suportable, ja que les temperatures també van una miqueta a la baixa al Pirineu de cara al cap de setmana. Sortim a les 7 de Cunit i arribarem a quarts de 8 del vespre, com ve sent habitual, i, com dèiem, l'autocar està gairebé a l'època, cada una plaça lliure, per tant, si hi ha algú interessat, que enviï un correu a mediambient@cunit.cat o que truqui a centraleta de l'Ajuntament 977-67-40-80, pregunti per Medi Ambient i la Susana gustosament els atendrà. I sent així, doncs, ja podrien venir en cas que quedi encara alguna plaça. La setmana vinent tindrem l'última sortida de les de dissabte i en principi farem una travessa a la Serra d'Ensilla.
2: Molt bé, perfecte, doncs en prenem bona nota de tot plegat. No sé si abans de convidar-vos tornar a recordar els punts de contacte.
3: Bueno, ja els hem dit, eh? Telèfon de centraleta de l'Ajuntament, 977-67-40-80, i preguntant per Medi Ambient o directament per correu electrònic a mediambient@cunit.cat.
2: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Josep, que vagi tot molt bé, i si tu vols tornem a escoltar la setmana vinent en aquest espai, d'acord?
3: Igualment, que vagi a fins dijous.
2: Una abraçada, adéu-siau, bon dia. Aquí, el Tot Natura, que com sempre ens arriba de la mà la nostra companya, en Josep Miró.

0: al volant.
1: En ocasions, vacances és sinònim d'hores i hores de viatge en cotxe, furgoneta o fins i tot amb una moto. Tot i que aquests trajectes d'estiu, Nadal o, per exemple, Setmana Santa, s'encaren amb il·lusió, acostumen a ser llargs i feixucs. És important ser prudent i tenir un viatge tranquil i segur. Fem un llistat, tot seguit, de consells per poder gaudir dels trajectes de vacances.
2: Abans de sortir.
1: Doncs abans de pujar al vehicle és important revisar el vehicle, sobretot els frens, la direcció, els pneumàtics, l'oli, la posició dels seients i també els retrovisors i els cinturons. També és important, un cop tenim el cotxe a punt, descansar, estar descansats per poder encarar amb comoditat el viatge. No menjar de forma abundant, ja que si mengem molt pot provocar somnolència. No consumir alcohol, begudes estimulants ni medicaments que puguin afectar la percepció del conductor. I dos consells també per tenir en compte abans de pujar al vehicle. En un primer lloc, programar el viatge amb suficient antelació, triant els itineraris més adequats i evitant les vies més conflictives. I finalment, escoltar els diferents serveis informatius de trànsit per saber l'estat de les carreteres o qualsevol altra informació relacionada.
2: Durant el viatge.
1: Descansats, ben alimentats i preparats, comença el viatge. És important, un cop estiguem a dins del cotxe, cordar-se el cinturó de seguretat, encara que sigui en els desplaçaments curts. Si viatgen infants, evidentment és importantíssim i obligatori protegir-los amb els dispositius de retenció infantil. Si ens desplacem, en aquest cas amb motocicletes o ciclomotors, evidentment portar el casc ben cordat. No carregar excessivament el vehicle i col·locar l'equipatge en un punt que no dificulti la visibilitat del conductor. Ajustar la velocitat a les circumstàncies de la circulació i respectar la distància entre els vehicles. Finalment, en cas d'avaria, important que retirem el vehicle de la carretera sempre que sigui possible i adoptar les mesures necessàries. I una vegada instal·lats al lloc de vacances, és molt important no baixar la guàrdia en els petits desplaçaments amb els vehicles. Poden ser tan o més perillosos com el viatge principal.

Hola, què tal? Molt bon dia. Fem ara una nova proposta viatgera per aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volem és proposar-te un viatge cap a Turquia. Turquia és un gran país en tots els sentits. En extensió geogràfica, per suposat, però sobretot pel tot el que pot oferir el viatger. Ja només una visita a la ciutat d'Istanbul justifica el viatge a aquesta zona, però realment Turquia és molt més que Istanbul. Un queda captivat per l'espectacularitat dels seus jocs i la riquesa cultural de tants segles de civilització en aquelles terres. A més, la natura també contribueix amb paisatges tan increïblement lunars com els de Capadòcia. En general, és un país molt fàcil per fer el turisme individual. La infraestructura de carreteres i la qualitat del transport és bastant bona. Els autobusos que fan els recorreguts de mitja i llarga distància són de luxe i tenen molta comoditat. A més, els turcs són molt amables i servicials. I no és estrany que aturin el cotxe i ens convidin a pujar si ens veuen caminant per una carretera. Entre algunes de les tradicions més interessants de Turquia es troba la dels banys, o hammam. La història explica que els turcs, un poble nòmada, es va instal·lar a Anatòlia i per llavors no coneixien el que s'anomenaria després el bany turc. Però Anatòlia, per aquest llavors, era una província romana que des del segle XI els turcs van ser conquistant. Els turcs van adquirir el costum dels banys romans, van adaptar l'estil i les formes tradicionals, però mentre Europa es va oblidar aquest costum, a Turquia forma part de la vida quotidiana dels turcs. Una altra constant a Turquia són les catifes. La més antiga s'ha datat al segle V abans de Crist i és una prova del rol que les mateixes complien en la vida dels turcs. Al ser un poble nòmada, els turcs necessitaven carregar amb catifes com les que s'hi poden comprar avui en dia. Era l'única manera de mantenir el sol calent quan acampaven. Els estils entre les catifes, els seus dissenys i colors, canvien d'una regió a una altra del país. També hem de parlar de la pipa d'aigua, o narguile. És una constant en el paisatge quotidià a Turquia. L'hàbit de fumar narguile és una revolta a ritme estressant de la vida al segle XXI. Durant molts anys hi va tema que aquest costum es perdés en la vida moderna. Però cap a l'any 2000, l'aparició dels tabacs saboritzats egipcis va atraure els joves que van revitalitzar la cultura de la pipa d'aigua. Si parlem de meteorologia, a Turquia els estius solen ser calorosos, amb temperatures que poden arribar a sobrepassar els 40 graus a les costes de l'Egeu i els hiverns freds, secs a l'interior i humits a les regions costaneres. La regió més plujosa és la del nord, a la vora del Mar Negre, que compta amb un clima subtropical, mentre que la més seca és la d'Anatòlia i el sud-est de la zona asiàtica, a la frontera amb els països àrabs. El sud-est d'Anatòlia és, a més, la regió més freda del país, podent arribar fins i tot a menys 13 graus a l'hivern. Això és típic del clima d'estepa, amb descensos bruscos de temperatura en els hiverns i en les nits. Anem ara a proposar coses per veure en aquest viatge cap a Turquia. Primer de tot, proposem la ciutat d'Istanbul. Però antigament va ser Bizanci i després Constantinople. Té multitud de coses a veure i moltes zones són dignes de ser explorades caminant tranquil·lament pels seus carrers. La part històrica va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1985.
És la ciutat turca amb més monuments, palaus, mesquites. Més de 500 mesquites omplen de minarets i cúpules el seu perfil. També trobem museus i llocs d'interès històrics. De tota forma, ara mateix mencionarem les coses que creiem més significatives i recomanables des del nostre punt de vista. Per exemple, la Mesquita Blava, una de les mesquites més maques d'Istanbul i també la més gran, encara que no ho sembli, amb una harmonia, elegància i bellesa impressionants. És especialment bonica la vista des dels jardins que hi ha entre ella i la Hagia Sophia. Se'n diu blava perquè aquest és el color predominant en els magnífics mosaics de l'interior, on a l'incidir la llum la reflecteix i ho inunda tot d'un color blavós. Està composta per una enorme cúpula central de 43 metres d'alçada, envoltada d'altres cúpules i semicúpules i 6 minarets. Està considerada com una veritable obra d'art i ja forma part del clàssic perfil de la ciutat. Els visitants han d'entrar per la porta nord i roman tancada en hores d'oració. Un altre dels indrets que proposem és el Hipòdrom. Actualment és una mena de bulevard que passa per davant de la Mesquita Blava i va ser el centre de la ciutat de les èpoques bizantina i otomana. En ell hi ha diversos monuments, com la font del Kaiser Guillem, construïda en el seu honor, l'obelisc de Teodosi, una columna egípcia del temple de Karnak sobre una base bizantina, on encara s'hi poden veure els jeroglífics originals. També trobem l'obelisc de bronze i la columna espiral. En conjunt és un lloc harmoniós, només alterat pels autobusos turístics aparcats en els carrers laterals. Parlem de la Hagia Sophia, Santa Sofia. Només entrar l'ambient ja es palpa màgic, i és que ens trobem davant del monument més esplendorós de l'art bizantí. La seva enorme cúpula encara avui dia meravella pel fet de que no es vingui avall, tenint en compte que està feta amb materials antics. 55 metres d'alçada i 32 metres d'ample que descansen sobre quatre pilars. També trobem el Palau de Topkapi. Aquest palau, o Sarai, va ser la residència dels sultans durant 3 segles. És composta d'un extens complex de magnífics edificis, jardins i biblioteques que conformen una ciutat dintre d'una altra. La riquesa que emana de les parets, la decoració de les luxoses estances i el refinament de cadascun dels recintes del palau mostra l'alt nivell artístic al que va arribar l'art bizantí i l'opulència i fastuositat en què vivien els antics sultans. Donada la grandària del complex, la seva visita requereix almenys mig dia. Només la vista que es poden veure des de la terrassa de la mesquita que hi ha a l'interior sobre bona part de la ciutat, anomenada Banyador i el Bòsfor, és impagable i mereix per si sola la visita. També trobem el Palau Sukhmejit. Realment es tracta d'un enorme tanc d'aigua subterrani construït per l'emperador Justinià el Gran. Fa 70 metres d'ample i 140 de llarg. I el seu sostre està sustentat per 336 gegantines columnes. També trobem la mesquita de Suleiman. La mesquita de Suleiman el Magnífic està considerada com un dels edificis més bonics de l'art islàmic. Val la pena accedir-hi per l'entrada del costat nord-oest, a través del pati, per no perdre's la vista dels quatre minarets i les enormes cúpules. També hi ha grans mercats, com per exemple el Gran Bazar, Kapali Karsi, que és un conjunt de 65 carrers, quasi 4.500 botigues i paradetes i una gran plaça central. Tot el conjunt és un veritable laberint, composat per carrerons, estrets, paisatges, voltes i cúpules. Aquí s'hi pot comprar absolutament de tot, des de roba fins a joies, passant per souvenirs. Parles als abans de les compres, és el lloc ideal per perdre's per la quantitat de coses a comprar i també perquè aquí encara s'hi val a regatejar.
També parlem d'altres llocs per visitar a la ciutat d'Istanbul, com per exemple els ponts, perquè donat que Istanbul està dividida en tres parts, hi ha diversos ponts que les uneixen, sent el més famós el de la Galata i el de Bósfor. El pont de Galata creua la Banya d'Or i uneix les zones d'Aminou i Karakoy. Sempre hi ha multitud de gent pescant al costat i costat del pont. L'altre també pont important d'Istanbul és el pont de Bósfor, que és un dels ponts suspesos més llargs del món, 1.073 metres de longitud, unint els continents asiàtic i europeu. Un altre dels indrets també que proposem per visitar és una excursió del Bòsfor. L'estret del Bòsfor connecta el mar de Màrmara i el mar Negre. Fa 32 quilòmetres de llarg i una amplada que oscil·la entre els 500 metres i els 3 quilòmetres. Des d'aquí també recomanem moltíssim l'excursió en vaixell, que el recorre en la seva llargada d'anada i tornada i permet contemplar de forma molt agradable els palaus otomans, castells, mansions i poblets que es van succeint a les dues ribes, l'asiàtica i l'europea. Un altre dels indrets també destacats en aquest viatge a Turquia és Capadòcia, que és una zona de paisatge lunar, amb estranyes i fantasmals formacions rocoses respecte cònic, que són les restes d'antigues sedimentacions volcàniques que durant mil·lennis han estat erosionades per la força del vent i de l'aigua, donant lloc a aquestes curioses formacions. Creiem, per tant, que val la pena dedicar-li un mínim de 2 o 3 dies per poder-la visitar tranquil·lament, ja que s'ho mereix sobradament. La vall de Gorem i, en general, la de Capadòcia va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1985. Un altre dels indrets és Kaimakli. En aquesta petita població de cases blanques es troba l'extraordinària ciutat subterrània de Kaimakli. Es tracta d'una veritable ciutat subterrània amb nombroses habitacions i estances de tot tipus connectades mitjançant llacs i arcs corredors. És com una mena de formiguer humà de 10 pisos de profunditat i on els seus passadissos i ramificacions sumen una longitud de quasi 30 quilòmetres. L'objectiu d'aquesta ciutat, disposada tan estratègicament, permetia doncs amagar-se de les persecucions de què eren objecte els seus habitants. I per últim, parlem de la ciutat de Konya. El centre d'aquesta ciutat és el millor aparador per poder apreciar l'arquitectura seljúcida. Un altre punt d'interès és visitar la que formalment és la seu dels famosos d'arxivexos, girovacs. Per una altra banda, Konya és una ciutat profundament musulmana i conservadora i, per tant, cal ser especialment escrupolós en la forma de vestir i comportar-se, especialment a les visites o mesquites durant el període del Ramadà. I fins aquí aquesta proposta viatgera d'aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volíem era proposar-te aquest viatge cap a terres de Turquia. Ens retrobem d'aquí 7 dies amb nous viatges i noves propostes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb l'origen de l'incendi forestal de Tiana, que tot apunta que hauria estat provocat. El foc iniciat en una zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat ha obligat també a confinar diversos municipis. Connectem ara, volíem dir, amb la nostra companya, la Laura Cira. Laura, com evoluciona aquest incendi? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs, com tu deies, ara són 4 ja els municipis confinats. Si bé el confinament ha començat amb 17 masies disseminades de Tiana, s'ha anat estenent i aquests 4 municipis han rebut una alerta al mòbil. Núria Parlon, consellera de l'Interior.
3: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona de l'Albert de la Conreria i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos.
2: L'incendi continua ben actiu. En aquests moments hi treballen 16 dotacions terrestres als bombers i 6 aèries que aprofiten l'aigua de la piscina municipal, que és en la zona poliesportiva, a tocar d'on s'ha originat aquest foc. La B500, la carretera que va de Badalona a Mollet, està tallada i, segons els agents rurals, de moment el foc afecta una superfície aproximada de 25 hectàrees.
1: Gràcies, Laura. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I a banda, també els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen, en aquest cas, desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat a Veneçuela. Amb tot, el govern espanyol ha ordenat també mobilitzar fins a 1 milió d'euros per ajudar a Veneçuela i Catalunya enviarà, per la seva banda, avui mateix 15 especialistes del cos de bombers per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes. També ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han beneficiat d'aquests fons. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
5: Està escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
4: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit. 107.0 FM.
6: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
7: En la playa también se escucha Radio Cunit.
8: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
4: De Exer Perú y Tete.
9: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
10: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
4: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
11: Joyería Castillo.
12: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
11: Joyería Castillo.
12: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
11: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
12: ¿De qué?
11: De ser feliz.
4: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
13: Viu l'estiu a Radio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marí.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Jia Palau and I'm your English teacher. The sun's in my heart and I'm... This is OK Radio, un programa para aprender inglés a la radio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem alguns animals autòctons i en la part de gramàtica també aprendrem com combinar el present simple que vam aprendre fa dues setmanes amb el present continuous que vam aprendre la setmana passada. Com sempre, també acabarem amb la nostra secció de False Friends. Així doncs, comencem! Let's get started!

Com deia al principi del programa, aprendrem avui el nom d'alguns animals del nostre voltant, autòctons, podríem dir. I així doncs, el primer animal és l'abella, que en anglès és bee. Repeat after me. Bee. L'àguila, eagle. Eagle. La vespa, que és diferent de l'abella, que es diu wasp. Wasp. El gos, que es diu dog. Dog. El gat, cat. Cat. L'aranya, que també vam veure per Halloween, aranya és spider. Spider. L'esquirol, que és squirrel. Squirrel. El mussol, que és owl. Owl. L'asa, que és donkey. Donkey. La cabra, goat. Repeat after me. Goat. El cargol, que aquí en mengem molts, però el Regne Unit no és gaire típic. Cargol és snail. Snail. El porc, que és pig. Repeat after me. Pig. El cigne, com l'obra de Tchaikovsky, El llac dels cignes, és swan. Repeat after me. Swan. El conill, rabbit. Repeat after me. Rabbit. El corb, crow. Repeat after me. Crow. L'escorpí, scorpion. Repeat after me. Scorpion. La gallina, hen. Repeat after me. Hen. El gall, que pot ser cock o chicken al Regne Unit. Repeat after me. Cock o chicken. En anglès americà, el gall es diu rooster. Repeat after me. Rooster. El cuc, que es diu worm. Repeat after me. Worm. El falcó, que es diu falcon. Repeat after me. Falcon. La formiga es diu ant. Repeat after me. Ant. El llangardaix es diu lizard. Repeat after me. Lizard. El llop es diu wolf. Repeat after me. Wolf. El lloro es diu parrot. Repeat after me. Parrot. Un toixó, que es diu badger. Repeat after me. Badger. La papallona, que es diu butterfly, com mantega i mosca. Repeat after me. Butterfly. Una marieta es diu lady bird. Repeat after me. Lady bird. Les meduses, que n'hi ha moltes a l'estiu, es diuen jellyfish, que vol dir literalment peix de gelatina. Medusa, jellyfish. Repeat after me. Jellyfish. La mosca, que es diu fly, com volar. Mosca és fly. Repeat after me. Fly. Un ratpenat, que també vam veure a Halloween, es diu bat. Ratpenat és bat. Repeat after me. Bat. Les ovelles, o ovella, es diu sheep. Repeat after me. Sheep. L'ocell
Es diu Bird. Repeat after me. Bird. L'ànec es diu Duck. Repeat after me. Duck. El peix es diu Fish. Peix és Fish. Repeat after me. Fish. La granota, que es diu Frog. Repeat after me. Frog. El gripau es diu Toad. Repeat after me. Toad. La rata es diu Rat. Repeat after me. Rat. El ratolí es diu Mouse, com deveu saber per l'ordinador. Ratolí és Mouse. Repeat after me. Mouse. El talp es diu Mole. Talp és Mole. Repeat after me. Mole. El toro es diu Bull, com el Red Bull. Repeat after me. Bull. La tortuga de mar es diu Turtle. Repeat after me. Turtle. I la tortuga de terra es diu Tortoise. Repeat after me. Tortoise. La vaca es diu Cow. Repeat after me. Cow. I la guineu és Fox. Repeat after me. Fox.

Abans de començar amb la part nova de gramàtica on hem dit que aprendríem a combinar el present simple i el present continu, m'agradaria per això que escoltéssiu aquesta cançó i així repassem el present continuous que vam aprendre la setmana passada. Així doncs, us deixo amb aquesta cançó, que és Lemon Tree de Fool's Gardens, i intenteu identificar tots els verbs en present continuous que pugueu trobar.

0: It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
1: I després d'aquesta cançó que ha servit per repassar una mica el present continuous que vam aprendre la setmana passada, i ara que sabem com fer servir el present simple i el present continuous, ara els compararem una mica per no confondre'ns. Aquests dos tipus de present serveixen per diferenciar entre una acció que es fa amb freqüència, amb el qual farem servir el present simple, i una que es fa servir per un fet temporal, el present continuous. Veiem a l'exemple la frase Ben usually drinks water, but today he's drinking a beer. El Ben generalment beu aigua, aquest beu aigua en present simple, però avui està bevent cervesa amb aquest present continuous. Una altra diferència és que fem servir el present simple per coses que es fan freqüentment, o no es fan, never, i el present continu per coses que es fan ara mateix en aquest moment. En la frase d'exemple Ben is having dinner at home but he never goes to restaurant, el Ben està sopant a casa, ell mai no va als restaurants. Ara veurem una mica més clarament com funcionen. En el present simple, Jack always takes his dog for a walk, el Jack sempre treu el gos a passejar, i en el present continuous, Peter is not listening to you. El Peter no t'està escoltant ara mateix. Normalment el que es coneix com a verbs psicològics, els non-action verbs, els verbs que no descriuen una acció, normalment es fa servir el present simple, encara que sembli una acció que està passant ara mateix. Aquests verbs psicològics són el verb sentir, feel, el verb saber, to know, el verb estimar, love, necessitar, need, preferir, prefer, veure, see, think, pensar, understand, entendre, want, voler, believe, creure. Això, és a dir, els verbs que he dit fa un moment, aquests que acabo de dir, no es fan servir de forma contínua. Per exemple, Sam knows that his wife is a lawyer. El Jack sap que la seva dona és advocada. She believes that the teacher is the best. Ella creu que el seu professor és el millor. Per comprovar que hem après com combinar el present simple i el present continuous i sabem distingir-los, open your notebook, pick up a pencil i fem aquest exercici. Heu de triar la resposta correcta. La primera frase, I do o I'm doing my homework at the moment. Faig o estic fent els deures ara mateix. La frase correcta seria I'm doing my homework at the moment. La segona frase, every summer we visit o we are visiting our family. La resposta correcta és every summer we visit our family. Cada estiu visitem la nostra família, perquè és una acció que fem normalment. La tercera frase, he gets up o he's getting up early every day. Ell es lleva o s'està llevant d'hora cada matí. La resposta correcta és he gets up early every day. Ell es lleva d'hora cada matí. En la frase Anna can't go out now, she talks or is talking on the phone. L'Anna ara mateix no pot sortir. Ella parla o està parlant per telèfon. La resposta correcta és Anna can't go out now. She is talking on the phone. La cinquena frase, my cousin always wants or is wanting to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi. La resposta correcta és My cousin always want to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi. La sisena frase, I help o I'm helping my mother to clean the house only this week. Ajudo o estic ajudant la meva mare a netejar la casa només aquesta setmana. La resposta correcta és I'm helping my mother to clean the house only this week, perquè aquesta setmana, only this week, és un període temporal. La setena frase, I'm very tired and I drink o I'm drinking coffee now. Estic molt cansat. Bec un cafè ara o estic bevent un cafè ara? La resposta és I'm very tired and I'm drinking coffee now. Sempre que veiem un now o this week o algun període així temporal, hem de fer servir el present continuous. La següent frase és She always has or is having lunch at home. Ella sempre dina a casa o sempre està dinant a casa? La resposta correcta és She always has lunch at home. Sempre que veieu always o never, hem de fer servir el present simple. La següent frase és Now I know o Now I'm knowing what you mean. Ara sé o ara estic sabent què em dius. Doncs sí, la resposta correcta és Now I know what you mean. Tot i que és una frase on hi ha l'adverbi now, els verbs que dèiem psicològics o que no descriuen acció van normalment en present simple. Així doncs la frase queda Now I know what you mean. Ara sé què vols dir. I ara sí, l'última frase My sister is o My sister is being a secretary. La meva germana és o està sent una secretària. Efectivament, My sister is a secretary. La meva germana és secretària.

I per anar acabant, tenim la nostra secció de false friends. Avui, com sempre, un parell més. El primer false friends que tenim és camp, que no vol dir camp, sinó que vol dir campament. Si volguéssim dir camp en català, hauríem de dir field en anglès. Així doncs, camp en anglès és campament i camp en català és field en anglès. La segona paraula és career, que és carrera professional. Si volguéssim fer referència a una carrera, diríem run, o si volguéssim fer també referència a una carrera universitària, diríem degree. Així doncs, career, carrera professional, i carrera universitària és degree.

Bé, i fins aquí l'Hockey Radio d'avui. Avui hem après alguns animals i com combinar el present simple o el present continuous. Espero trobar-vos la setmana vinent. Que tingueu bona tarda.

0: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
0: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al Dia, el ventilador i també dels serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Un servidor, Jaume Sens, dels controls tècnics i locució, al qual s'ofereix aquest informatiu d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, com sempre, a través de la vostra sintonia, aquí a Ràdio Cunit. Des de l'Ajuntament segueix treballant intensament en la via pública i ja són diverses les actuacions de millora i manteniment que han realitzat a l'Avinguda de Tarragona i al carrer Calafell per garantir uns carrers més segurs i transitables. Com explica Beatriz Luque, regidora de Via Pública, el nostre compromís és constant. Estem posant tots els recursos necessaris per tenir un Cunit en les millors condicions possibles carrer a carrer. Gràcies, doncs, per la vostra paciència, mentre el qual seguim treballant per millorar el nostre municipi. I també recordem que aquest 27 de juny tenim una cita amb el talent jove i el cinema Cunit. Arriba la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, una iniciativa que dona visibilitat a la creativitat, al talent i a les produccions audiovisuals dels i les joves cineastes. Enguany el festival compta amb dues categories, produccions d'escoles de cinema i curtmetratges de producció independent. A més, el jurat estarà format per professionals del sector audiovisual com Carles Lázaro, Alejandro Matus, Octavio López i Patricia Salvi, i incorporarà la mirada jove d'Ivan Loma, estudiant de cinema i premiat en les anteriors edicions del festival. Recordeu, doncs, demà dissabte, dia 27 de juny, a la plaça Jaume Vidal. Durant les jornades projectaran totes les obres audiovisuals seleccionades en aquesta tercera edició. Però encara tenim més notícies, i és que les platges de Cunit tornen a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, atorgat per la Fundació per l'Educació Ambiental, reconeix aquells espais que compleixen exigències i criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i la informació i educació ambiental. La renovació, doncs, de la bandera blava posa en valor la tasca continuadora al que es du a terme el municipi per preservar el litoral i garantir les platges en òptimes condicions per la ciutadania i els visitants. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, ha destacat que rebre novament aquest reconeixement és una mostra dels compromisos de l'Ajuntament amb la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió de les nostres platges. És també un reconeixement a la feina que es realitza durant tot l'any per mantenir el litoral en les millors condicions. La bandera blava és un dels distintius de qualitat més reconeguts a escala internacional i avala aspectes com la qualitat de l'aigua de bany, la gestió ambiental, la seguretat, els equipaments i els serveis que s'ofereixen als usuaris de les platges. I la policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, a motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la

0: carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 de matí i fins al pas complet de la caravana de la organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomanar a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i d'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. A l'acabar l'etapa del Tour, havia carreres per passar la crònica per una centraleta a la redacció. Jaume Cassanyes cobrí, doncs, durant 2 anys la ronda francesa com a periodista. I és que a pocs dies, diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà aquest 5 de juliol, en la que serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han corregut la prova expliquen que és una vivència única per ciclistes i per als espectadors, que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyen a la ronda. També qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc inimaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. A la seva trajectòria com a periodista, primer amb el recordat Dicen i després amb el 424, Cassanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res, destaca. I llavors era un espectacle, ara, doncs, amb tot el que suposa tenir presència per les firmes comercials, és un dels aconteixements més televisats, doncs, el qual fa que sigui més superlatiu. Cassanyes va cobrir 2 Tours de França entre 1976 i 1977. Llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils. I recorda que aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda gala, doncs tenint que ingeniar-se-les per seguir la ruta, allotjant-se i passant les cròniques a les seves redaccions centrals. Cassanyes narra aquelles peripècies, avui inimaginables pels joves periodistes que poden transmetre una crònica en directe des del mòbil. Recorda que quan les redaccions dels periòdics dels diaris vaig enviaven els seus corresponsals a cobrir el Tour, compartien despeses amb dels cotxes de lloguer per arribar als punts de sortida de la prova. El 1976, des de Sant Hilari de Ris, en una urbanització de luxe en un dia de Sant Joan, i el 1977, el que fou a Florence, recorda que el dia que va néixer el seu fill, Jaume estava cobrint un Tour i el van trucar des de casa i li van dir: "Has tingut un fill." El cotxe dels periodistes sempre tenia que anar davant del que seria el pelotó. Durant l'etapa anaven prenent notes del que succeïa i a través d'un canal de ràdio intern pel Tour es narrava el transcurs de la prova i les incidències. Nosaltres seguíem especialment les evolucions dels corredors espanyols, temps d'aquells mítics com el Cas, el Teca, el Superser, i ciclistes com Eddy Merckx, Josep Pesarrodona, Luis Zubero, Francisco Gálvez, entre d'altres. Llavors teníem molt accés a ells i convivíem a diari, coincidíem, doncs, en molts llocs, i ens explica que gairebé, doncs, com havia anat l'etapa per poder il·lustrar-la a les seves cròniques, i això ara és més difícil, doncs, amb aquest contacte, gairebé impossible. Els periodistes solien, doncs, hostatjar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia. A l'allotjament que els proporcionava l'organització del Tour, doncs, menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort en l'hotel. A l'acabar l'etapa, havien d'utilitzar la centraleta telefònica portàtil del Tour perquè havia carreres per utilitzar-les. Una trucada a Coblo Revertit, doncs, en narraven la crònica per telèfon, deletrejant els noms dels ciclistes estrangers, en les redaccions al qual gravaven la crònica per passar-la a màquina i a la linotípia. Cassanyes va començar a cobrir el ciclisme per als diaris per casualitat. Era aficionat, però no tant. Els altres esports ja estaven coberts amb altres periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que portaven, doncs, a ser una passió. El pròxim 5 de juliol, recordem, el Tour passarà per diversos pobles de la demarcació. Tarragona, Altafulla, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell, Cunit... És un espectacle únic, recomana Cassanyes. El pas dels ciclistes és ràpid, però tota la caravana que rodeja la prova és increïble. En el seguiment periodístic per les principals rondes ciclistes, Casañas recorda un Giro d'Itàlia que entrà a Ljubljana, avui a Eslovènia, però llavors Jugoslàvia, a l'altre costat del Taló d'Acer, a la Guerra Freda. Els van segellar el passaport i el temor era que què passaria doncs, quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco, si veien un segell de Jugoslàvia. Per sort, no els hi va mirar el passaport. Més notícies. L'Ajuntament de Cunit continua treballant a la diagnosi per a l'elaboració del Pla Local de Salut. Per aquest motiu, volem recollir la visió i opinió al respecte de la salut en termes generals de Cunit i especialment a la de les persones del municipi de més de 60 anys. A la teva aportació és molt important per saber quines són les necessitats de la ciutadania de més de 60 anys i tenir-les en compte en el Pla Local de Salut. Podeu accedir al qüestionari clicant en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament. El termini per respondre finalitza aquest 28 de juny. I també s'ha publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament l'edicte de requeriments de la subvenció per l'adquisició de llibres del curs escolar de l'any vinent. Els interessats tenen un termini de 10 dies hàbils per aportar la informació requerida a l'edicte per tal de seguir en el procés selectiu. La forma de presentació d'aquesta informació ha de ser a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb instància general o presencial a la UAC de l'Ajuntament al carrer Major número 12. Els interessats que van presentar sol·licitud i no surten al llistat no han de presentar cap documentació addicional. Hem de recordar doncs, que les persones que les famílies que no presentin la documentació. En el termini se'ls considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud. I l'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris renoven el conveni de col·laboració per la dinamització comercial del nostre municipi. I és que l'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a la FEC, han realitzat el conveni de col·laboració amb la dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant aquest any a que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats pel desenvolupament econòmic local. La regidora de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat. La signatura d'aquest conveni és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde, Jaume Casañas, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i per part de la FEC, la nova junta directiva encapçalada per la presidenta, Rosa Gómez Raya. Una de les campanyes és la dels Rasca-Rasca, que està tenint lloc i que finalitza el proper dia 15 de juliol. Compra Cunit, té premi, més de 600 premis i un sorteig final, un creuer per dues persones, el qual es realitzarà aquest sorteig aquí a Ràdio Cunit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Farhi, a les 9 de la nit del 16 de juliol. Caldrà respondre en directe a la trucada telefònica que realitzarem, doncs, al treure la butlleta. Recorda, fes les teves compres, aconsegueix el teu Rasca i podria ser el guanyador. Un acte que organitza Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Ràdio Cunit i col·labora l'Ajuntament de Cunit i Camaleon Travel. Recordeu, el dia 16 de juliol, sorteig d'aquest creuer per dues persones a través dels micròfons de Ràdio Cunit. I Cunit ja ho té tot a punt per la celebració de la seva gran festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major, que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment les dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major, el que, doncs, també a través dels micròfons de Ràdio Cunit va sonant aquest himne oficial dels mullats i dels cremats d'aquesta festa major d'estiu 2026. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb cercavirra i xart al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte, dia 11 de juliol, després del sempre espectacular Castelldefocs a la platja, al mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T, i per la seva banda, el grup de versions Fogados d'Alcatraz, que posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats representant la força de l'aigua i de la geganta de l'aigua i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la primera prova, i a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de capgrosses i sopar de germanor organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles, l'infantil, la xerida i la d'adults i la matinal d'ofici, on ballarà la Marieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb les propostes tan diverses com la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original ambaixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Cricetto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la festa dels colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria de l'Ofeu, màgia amb Judit Trilleri, la festa de l'escuma i la cluenda tradicional amb avaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la festa major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns, dia 15 de juny, recull el teu mocador oficial a l'oficina de turisme de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia amb un màxim de 2 mocadors per persona, unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I si estàs pensant a reemprendre els teus estudis, a aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, el Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu, doncs, nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. El període de preinscripció estarà obert del 19 al 29 de juny. Horari general de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 quarts de 2 del migdia i horari especial el dilluns dia 22 de juny de 9 del matí a 2 quarts de 2 del migdia i de 3 de la tarda a 2 quarts de 6 del vespre. La nostra oferta formativa, doncs tenim graduat en educació secundària, preparació per les proves d'accés, cicles formatius de grau superior, accés també a la universitat per majors de 25 i 45 anys, idiomes, cursos de català, castellà i anglès, informàtica inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta és imprescindible portar els següents documents: el DNI, NIE o passaport, una fotografia mida carnet, la targeta sanitària i només per a l'alumnat de GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs el nostre centre a la planta baixa del Complex Cultural. T'hi esperem. Recorda, Complex Cultural de Cunit, al carrer de la Creueta número 17, o bé trucant al 977-67-46-01, 977-67-46-01, o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre doncs tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur, el CFA Dolors Paül. I tenim nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial, on l'Ajuntament de Cunit, a través dels serveis eFactory, Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formació, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant, doncs, la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. Una oportunitat per descobrir el potencial de la intel·ligència artificial, el que s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicades a la gestió, l'organització i la producció, creació de continguts, màrquetings digitals i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través dels formularis que es troben a les webs. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. Però encara tenim més notícies. Tornen les nits vora el mar. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 3, 17 i 24 de juliol a 10:45 de la nit a la plaça de Turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà aquest 3 de juliol amb l'actuació de les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, avui a 6:45 de la tarda, activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte, de 6:45 de la tarda a 8:45 del vespre. I també tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny, doncs, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir dels capgrespres, al mar i una estona de connexió i benestar. I també tenim visita al Cunit d'abans. Una visita guiada per conèixer la història de Cunit. Aquest 28 de juny a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé escrivint a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. Igualment també anunciem que tenim aquesta sortida patrimonial de les Masies de Cunit també pel proper dia 4 de juliol a 6:45 de la tarda. Punt de trobada, la Masia Cal Sego, amb reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé a turisme@cunit.cat, places limitades. I si marxem a Eix Diari, també ens recorda que Junts presenta més de 140 esmenes als pressupostos pel Penedès. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, i la diputada Montse Ortiz han presentat a Vilanova i la Geltrú les 144 esmenes de Junts als pressupostos de la Generalitat al Penedès. Sales ha assenyalat que és la vegueria més maltractada del govern en els pressupostos. Per al president Illa, aquelles comarques doncs, ocupen l'últim lloc en la seva llista de prioritats. Sales ha explicat que mentre el Penedès concentra el 6,5% de la població catalana, només rep el 4,1% de les inversions territorialitzades previstes en els pressupostos del govern del PSC. Per això, en termes d'inversió per habitant, a la vegueria del Penedès només hi arriben 178 euros per ciutadà, mentre que la mitjana catalana és de 282 euros. És la xifra més baixa de tot el país, ha afegit. El problema, doncs, no és el potencial del Penedès. El problema és que el govern continua sense estar a l'altura del potencial del Penedès, ha ressaltat durant una roda de premsa. Ho veiem, doncs, en infraestructures que continuen pendents, en equipaments sanitaris que el territori fa anys que reclama, les necessitats de mobilitat, en els serveis públics o en centres educatius o de salut, en seguretat, en carreteres estratègiques o en les inversions necessàries per donar suport a sectors tan importants com el vitivinícola, ha assenyalat. Per això, Junts ha presentat 144 esmenes per començar a corregir aquest greuge i garantir que el Penedès rebi el que li correspon, ha assegurat. Per la seva banda, la diputada Montse Ortiz ha lamentat que la Generalitat continuï planificant els serveis i les inversions al Penedès com si el Penedès fos el de fa 20 anys. Cada vegada són més habitants, però els serveis públics no creixen al mateix ritme i això té un impacte real i quotidià per a les famílies del Penedès, ha recalcat. No podem continuar normalitzant barracons, escoles saturades o equipaments insuficients, ha incidit. D'altra banda, també doncs, recordar que Rodalies segueix igual o pitjor que abans. Hem acabat acceptant allò que no hauríem d'acceptar. Doncs declara el mateix rotatiu Eix Diari. I encara ens costa més entendre una altra cosa, que això ja no s'ho prengui a ningú. Fa massa temps que conviure amb retards, cancel·lacions, avaries, incidències que apareixen quan menys les necessites. A Rodalies és un problema que ja no és només aquest. El problema és que ja ens hem acostumat. I sortim abans de casa per si de cas. Consultem el mòbil abans de marxar. Avisem a la feina que potser arribarem tard abans i fins i tot de pujar al tren. Hem incorporat la incertesa a la nostra rutina diària i això no hauria de ser habitual. Fa anys que sentim parlar d'inversions, de plans de millora i de compromisos que asseguren que la situació canviarà. Però la realitat és tossuda i els usuaris continuen tenint la mateixa sensació, o potser pitjor. Sempre estem a punt d'arreglar-ho tot, però mai s'acaba arreglant res. I més aviat, doncs, es complica. Mentrestant, la vida de la gent continua. La d'aquella persona que ha de fixar una hora concreta, la de l'estudiant que no vol arribar a tard a un examen, la que li té una visita mèdica programada, o la d'aquell familiar que només intenta organitzar el seu dia a dia amb una mica de tranquil·litat. Parlem molt de sostenibilitat i d'apostar pel transport públic, i és evident que aquest és el camí, però abans de demanar a la gent que deixi el cotxe a casa, cal oferir-li una alternativa a la qual pugui confiar, perquè la confiança no es construeix amb discursos, es construeix amb fets, i els fets avui continuen deixant molt a desitjar. Potser el més preocupant de tot és la resignació, aquella sensació que ens fa pensar que allò és el que hi ha i que no hi ha de res a fer. Però sí que hi ha una cosa que podem fer, deixar d'acceptar-ho com si fos inevitable. Perquè no és raonable haver de calcular una hora de marge per arribar puntual. No és lògic haver de justificar constantment retards que no depenen de nosaltres. I tampoc és comú viure pendents d'una aplicació per saber si el nostre dia començarà bé o començarà amb un altre contratemps. La gent està cansada d'escoltar les mateixes explicacions i les mateixes promeses una vegada i una altra. Perquè al cap i a la fi no estem parlant només de trens, estem parlant del temps de les persones. I el temps és una de les poques coses que ningú ens podrà tornar. Quan la puntualitat es converteix en una excepció, el problema ja no és ferroviari, és polític. Reflexió, doncs, que ens aporta Eix Diari. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda aquesta jornada de balanç elèctric 2025. Passem a l'acció cap a un sistema elèctric resilient a Catalunya. L'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, organitza una jornada de referència per analitzar la situació del sistema elèctric català i debatre els principals reptes de la transició energètica. Durant la sessió es presentaran les dades més rellevants elaborades per l'ICAEN i s'obriran espais de debat sobre el futur del sistema elèctric, amb una atenció especial al paper dels municipis i a les iniciatives que ja s'estan impulsant des del territori. Recordeu, 29 de juny, de 2:15 del matí a 2:00 PM, districte administratiu de la Generalitat, al carrer del Foc número 57, de Barcelona. Una jornada adreçada a professionals, administracions i persones interessades en el futur energètic de Catalunya i en la construcció d'un sistema més resilient i sostenible. I tenim també formació gratuïta per a les empreses del Baix Penedès. Saps quines són les obligacions de les empreses en matèria de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe? Et convidem a participar en la formació Prevenció i Intervenció contra l'assetjament sexual i o bé per raó de sexe. Una sessió pràctica, doncs, per conèixer les eines necessàries per crear entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de discriminació. Què hi treballarem? Definicions i normativa vigent i les obligacions de les empreses. La prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. Procés d'investigació, protocols d'actuació i intervenció. I preguntes habituals. Recordeu, l'11 de novembre, de 10:00 AM a 2:00 PM, a la Sala Monestir de Santa Oliva, al carrer Mossèn Antoni Paradís 47. Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia i diploma de la formació. Encara sou a temps de sol·licitar els ajuts per la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. El termini de presentació acaba el 2 de juliol. Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la retirada segura de l'amiant dels immobles i subvencionen les despeses de retirada, transport i tractament dels residus, el que poden sol·licitar-los particulars, comunitats de propietaris, empreses, entitats sense ànim de lucre, persones autònomes i ens locals propietaris d'immobles amb elements d'amiant. Els ajuts poden arribar fins als 30.000 euros per immoble i s'atorguen per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exhaurir el pressupost disponible. Ajuts per retirar i residus de materials d'aïllament i de construcció amb amiant? Doncs el TER 1547/2026 a residus.gencat.cat, residus.gencat.cat. I tenim informació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Vols incorporar la perspectiva de gènere als processos de selecció de personal de la teva empresa? Et convidem a participar en la formació de relacions a laborals i selecció amb perspectiva de gènere, una oportunitat per conèixer eines i estratègies que contribueixin a contribuir organitzacions més justes, diverses i competitives. Recorda, el 7 d'octubre, de 10:00 AM a 2:00 PM, a l'Auditori Municipal de l'Arbós, al carrer de la Palma, número 2. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de la formació. I si vols saber com afecta el Pla Ter al teu municipi, el Consell Comarcal del Baix Penedès, amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments, organitza 4 sessions informatives obertes a la ciutadania per explicar el Pla Ter, el Pla d'Ordenació de la Implementació de les Energies Renovables, al territori. L'1 de juliol a Bellvei, el 2 de juliol a la Bisbal del Penedès i també, doncs, a Llorenç del Penedès, com també al Vinyan el dia 1 de juliol. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Endavant, doncs.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable. Semblant als dos dies passats, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar, tot i que a hores d'ara hi ha algun núvol prim que aviat marxarà i quedarà el cel clar la resta del dia a partir de mig matí. I amb unes temperatures que avui han tornat a pujar, s'han situat als 23 graus de mínima, mentre que la màxima avui fregarà els 30 a prop de la costa, una mica per sota, i a la resta del municipi podrem arribar entre 30 i 31, amb una humitat que serà moderada i amb xafogor notable. Vents febles en domini del migjorn al centre del dia i mar arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia. Per demà esperem un dia esplèndid amb sol i cel clar tota la jornada i amb unes temperatures que es mouran entre els 22 o 23 de mínima i al voltant dels 30 de màxima, amb una humitat que serà moderada i ambient que continuarà sent xafogós. Vents febles, amb terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. I de cara a diumenge, temps també estiuenc, dominat pel sol, cel més clar al matí amb bandes de núvols prims a la tarda i algun núvol baix entrant a la nit i amb unes temperatures que amb poques variacions de 22 entre els 22 i els 30 graus en números rodons i amb una humitat potser una miqueta més alta i la xafogor potser una miqueta més acusada. Vents febles amb domini del migjorn o de garbí una miqueta més reforçat a la tarda i fent que la mar augmenti de rissada a marejot.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Prop de 16.000 persones estan confinades en aquests moments per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana, al Maresme, i que té diversos focus actius. 22 dotacions dels bombers lluiten contra aquest foc, pel qual els Mossos ja han detingut una persona. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també dona detalls del confinament.
2: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fos de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
1: Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims, i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud, a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi Pérez. És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
4: Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
5: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también.
4: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
1: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
4: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral.
1: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
4: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes, que ara només porten els comandaments.
1: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
4: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
1: En esports, el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat que campió de la Lliga, Jordi Cochran.
6: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
1: El control de Soibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passa en 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Dues dotacions dels bombers lluiten a hores d'ara contra un incendi forestal declarat a Tiana, al Maresme, i que ha obligat a confinar les poblacions de Tiana, Martorelles, Sant Fost de Can Centelles i Santa Maria de Martorelles. Es tracta d'un foc amb diferents focus que s'ha iniciat a la zona de la deixalleria de Tiana i pel qual ja s'ha detingut una persona. El focus de l'incendi hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, molt bon dia, com està la situació?
7: Molt bon dia. Doncs l'incendi continua actiu, tot i que Pep Colàs, el cap d'intervenció dels bombers, ens acaba de dir fa molt pocs minuts que confien en poder-lo estabilitzar d'aquí a poca estona. De fet, hi treballen moltíssimes dotacions dels bombers, en aquest moment 30 de terrestres i més d'una desèrie de mitjans aeris. De moment no tenen constància que hagi afectat habitatges ni persones, però han intentat rebaixar la intensitat, sobretot en els últims minuts, en l'última hora, del flanc esquerre, que finalment han aconseguit ancorar en una zona de vinyes. Per tot plegat, A mig matí s'han confinat 4 municipis, Tiana, Sant Fost de Campsandelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, i com deies, també s'ha detingut una persona per indicis de la seva participació en els fets.
2: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
7: Era Núria Parlo, un conseller d'Interior, uns confinaments que es podrien aixecar ben aviat, com a mínim a Tiana, la part cap al mar. En canvi, la zona del Vallès encara es mantindria una estona confinada. Les agents rurals calculen que l'incendi hauria afectat prop de 25 hectàrees. Els bombers, però, ens diuen que de moment no ho han pogut calcular.
1: Gràcies, Laura Cera, per aquesta última hora de l'incendi de Tiana, però paral·lelament els bombers treballen en l'extinció d'un altre foc, en aquest cas de vegetació agrícola a Tàrrega, a l'Urgell. Una vintena de dotacions i 4 mitjans aeris treballen en l'extinció d'aquest incendi. Anem també fins allà, a Ràdio Tàrrega. Mariona Fígols, bon dia.
8: Bon dia. Bé, continua actiu l'incendi de vegetació agrícola al nucli de Santa Maria de Montmagastrell, al terme municipal de Tàrrega. Els bombers mantenen el dispositiu d'extinció amb 15 dotacions terrestres després que els mitjans aeris s'hagin retirat en constatar una evolució favorable del foc. Segons han informat els bombers, l'incendi encara no està estabilitzat, però evoluciona favorablement gràcies a les tasques d'extinció i consolidació del perímetre. Les primeres estimacions situen la superfície afectada en unes 40 hectàrees de terreny agrícola. Els efectius continuen treballant sobre el terreny per acabar d'ancorar el perímetre i evitar possibles represes de les flames. També col·laboren els grups de PAF i GRAF dels bombers, així com tractoristes i els Mossos d'Esquadra en les tasques de suport logístic.
1: Gràcies, Mariona, i seguim també molt pendents del foc forestal declarat a la Franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat unes 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
4: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassans. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
1: Durant la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
4: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
0: Notícies en xarxa.
1: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Veneçuela. També s'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a aquell país.
4: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
5: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
4: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
9: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
4: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
10: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
4: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
11: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
4: El Consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353 casos. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
13: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
12: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
1: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions.
4: Malgrat l'increment, la coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit d'allò que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de familiars i usuaris de residències. Maria José Carcelén.
14: Espanya destina a aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025.
4: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
1: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torns de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
16: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, El que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
15: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
17: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
18: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
15: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
1: És 3:15, no deixem Barcelona, ja que una setmana per al Grand Départ, el Tour de França, tindrà afectacions en la mobilitat per carretera, tant diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a la capital, com dilluns 6 entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitza 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos. Judit Vallès, bon dia.
19: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
20: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
19: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
0: Notícies en xarxa.
1: Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino, bon dia.
21: Bon dia, Marta. El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala política dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
22: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
21: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
1: Doncs no deixem l'àmbit econòmic, perquè la Ràpita vol situar-se al mapa internacional de l'economia blava sostenible. Avui s'ha presentat un projecte estratègic que preveu una 20ena d'actuacions fins al 2035, amb una inversió que podria superar els 1.000 milions d'euros. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
23: Es tracta d'un full de ruta amb una 20ena d'actuacions per transformar el territori des de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic, un projecte que l'alcalde Xavier Reverter ha qualificat d'ambiciós i de futur.
24: És un projecte ambiciós, és un projecte de futur, és un projecte on realment valorem un pla integral que és la sostenibilitat, és el creixement, és el talent del jove, i sobretot un projecte on ens hem de sentir tots realitzats i que tots poguéssim confiar en tirar-ho endavant.
23: La iniciativa podria convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la cimera de Nacions Unides de finals del 2027. Un projecte que té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros.
1: No deixem les Terres de l'Ebre. La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'Espai Joan Moreira en l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
2: La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual executiu municipal, que qüestiona la contractació dels treballs de la coberta i la neteja interior, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. El govern assegura que part de les obres es van executar abans de l'adjudicació formal, fins i tot després d'inaugurar l'espai. Per la seva banda, l'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat i defensa que tots els expedients es van tramitar correctament. Atribueix la denúncia a una estratègia política.
3: És evident que aquesta denúncia respon a una utilització politico-partidista de la justícia per part del senyor Jordana i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament, no hi ha cap fraccionament i d'obres a l'Espai Moreira se'n va fer abans de la inauguració d'una de totes les sales que hi ha per rehabilitar i se'n van continuar fent després. De fet, encara avui n'hi ha dependents perquè l'actual govern porta 3 anys sense actuar en este indret.
2: Mentrestant, la Fiscalia ja ha requerit la documentació dels contractes a l'Ajuntament i informació detallada sobre altres treballs adjudicats pel govern de Junts per Tortosa a la mateixa empresa.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
4: Els fets han passat aquest matí. L'home que pateix un trastorn mental ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
1: I els Mossos localitzen un cos a la platja de Badalona.
4: Ara s'està a l'espera de la identificació per saber si es tracta d'un jove desaparegut ahir mentre nedava amb amics.
1: És moment per a la cultura. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
6: Bon dia. Doncs els éssers humans han adaptat la torna a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architects for a Planet in Transition explora 6 temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals. Aquesta exposició de 4.000 metres quadrats és un dels elements centrals del Congrés Mundial d'Arquitectes que es celebra durant els dies 28 de juny al 2 de juliol. Hi ha arquitectes d'arreu del món participen en ponències i taules rodones per debatre com treballar de manera multidisciplinària per afrontar els reptes de futur derivats de les diferents crisis globals.
1: Gràcies, Neus Aragall, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans de diversos àmbits. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
8: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força i identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
7: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya, es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.
1: I arriben els esports. Avui amb en Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. El Barça de Futbol Sala és el nou campió de Lliga.
25: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se per 1-4 fora en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Dídac Plana.
26: Pues molt especial, perquè al final
5: com et dic, portant 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal també, doncs, poder aixecar la primera lliga com a capità, un somni i la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.
25: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera temporada a la banqueta.
5: Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones.
25: En ciclisme, Mireia Benito ha tornat a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva. La de Llorenç del Penedès és la gran dominadora d'aquesta disciplina.
9: Cada año es diferente, ¿no? Cada año es especial y sí que este año quizás no venía con la confianza que había venido otros años, ¿no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios. Estoy muy emocionada porque al final, pues, quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
25: Paula Blasi, que va patir una caiguda fa uns dies entrenant, va acabar en quarta posició i a causa de les conseqüències d'aquest xoc ha decidit no participar en la prova en ruta de demà, en què era una de les principals favorites. I en futbol, el porter Juan Carlos del Girona deixa el club gironí després de 7 temporades al conjunt blanquivermell.
10: Todo tiene un principio y un final. He tenido la suerte de poder y el orgullo de poder defender esta camiseta durante muchos años, de encontrar mi sitio en el fútbol, que tanto me costó encontrar. Estoy muy orgulloso de cada esfuerzo que he hecho por este equipo y me voy feliz por eso.
25: Tampoc continuarà el conjunt gironí el porter Rubén Blanco, un Girona que ha anunciat 2 amistosos de pretemporada, el primer contra l'Olot el 22 de juliol i el 29 d'aquest mateix mes, que rebrà el Castelló el conjunt gironí, i un espanyol que s'enfrontarà contra el Sabadell, també un altre dels confirmats dels partits de preparació dels equips catalans en aquest estiu.
1: Moltes gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida, actualitzem la informació sobre els incendis que continuen actius. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
13: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
26: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
27: Fisioteràpia i embaràs.
28: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares

0: intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat a mig matí. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament a la urbanització Colònia Bosch i a l'Albert La Conreria de Tiana. Els bombers preveuen estabilitzar l'incendi en molt poca estona. Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, 4 núvols prims, i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució, amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud, a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
3: És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
6: Són xifres provisionals, ja que hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
7: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
6: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
3: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
6: Ja representen un terç dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Van arribar a ser 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament també en l'àmbit laboral.
3: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
6: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes que ara només porten als comandaments.
3: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs.
6: Que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
3: En esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. Jordi Cochran.
8: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la 8a Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
3: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passant 3 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És l'última hora. Els bombers han aixecat el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana a causa de la bona evolució que està tenint l'incendi declarat a mig matí entre Tiana i Montgat, a la zona de la deixalleria. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Els bombers, de fet, preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. El focus d'aquest foc hi ha els nostres companys a Mataró Ràdio. Laura Serra, bon dia. Com estarà mateix la situació?
9: Bon dia. Doncs el foc continua actiu, tot i que evoluciona favorablement segons els bombers. Ara estan acabant de

0: de tancar-lo amb línia d'aigua i treballen en aquests moments una trentena de dotacions terrestres i 11 mitjans aèris. Tot i així no es té constància que hi hagi hagut cap afectació ni habitatges ni persones. L'última hora és aquesta, el desconfinament dels 4 municipis, també de l'urbanització Colònia Bosch i de l'Albert La Conreria, però es manté confinades 3 urbanitzacions, Mas Llombard, Mas Corts i Mas Colls, aquesta última del municipi veí d'Alella. Tot plegat en un dia en què els agents rurals estan treballant amb la hipòtesi de la intencionalitat, ens explicaven perquè han detectat 5 focus inicials, perquè si ho estan investigant, l'incendi afecta la serralada de Marina, i de moment, segons els agents rurals, hauria afectat almenys la superfície d'unes 25 hectàrees, tot i que els bombers encara no ho han pogut calcular.
1: Gràcies, Laura Serra, de Mataró Ràdio, i també molt pendents del foc que crema a Tàrrega, a l'Urgell. Es tracta, en aquest cas, d'un incendi de vegetació agrícola. Les descàrregues dels mitjans aeris han estat molt efectives els últims minuts, tot i que l'incendi encara està actiu.
2: Els bombers mantenen les dotacions terrestres per ancorar l'incendi. Treballen en una àrea d'unes 41 hectàrees.
1: I també molt pendents encara del foc forestal declarat a la franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat, en aquest cas, 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
2: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fonts, afectats per la intensa fumera.
1: Al llarg de la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, que és molt a prop del municipi de Fonts, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
2: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
3: Notícies en xarxa.
1: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que s'ha sacsejat Veneçuela aquesta setmana. També s'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
2: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes. Les pitjors destrosses són al litoral del país, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pintó, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
4: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
2: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
5: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
2: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i amb 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat avui amb un minut de silenci. L'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
6: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
2: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
1: I una última hora en referència a aquest doble terratrèmol, perquè s'eleva gairebé 600, un total de 589, el nombre de persones mortes per aquests dos sismes, i el nombre de ferits ja s'acosta als 3.000.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tornem a Catalunya. Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada 3 casos registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia també dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
8: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
7: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
1: No deixem les discriminacions ni l'àmbit social, perquè a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a l'ús turístic.
2: El desnonament s'ha dut a terme, malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Marcarazo.
9: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema. El tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
1: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve, del juliol. Serà una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions del risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
11: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
10: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
12: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
13: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
10: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
1: Encara a Barcelona hi ha una setmana per al Grand Départ. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa entre Tarragona i la capital i dilluns 6 amb la que va entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a la mateixa ciutat de Barcelona i la presentació dels equips just el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès, bon dia.
14: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
15: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les tres etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
14: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
1: Són 3:15 i, Judit, seguim amb tu perquè les obres d'ampliació de l'estació de Sants obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà, per cert, a final d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació barcelonina. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
14: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de Rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya, a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
3: Notícies en xarxa.
1: Seguim amb més qüestions de la jornada. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya 2025-2040 que han presentat a Lleida aquest matí els consellers Òscar Ordeig i Albert Dalmau. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
16: Dels 3.000 milions d'euros, prop de la meitat es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, amb les partides destacades de 1.000 milions d'euros al projecte de modernització del canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per al canal Segarra-Garrigues. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que la necessitat de modernitzar les finques agrícoles veu en part pel creixement de la producció d'aliments, que caldrà tirar endavant en un futur i tocarà fer-ho de forma més sostenible i eficient. Així ho deia el conseller.
17: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys, un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i, a més, hi haurà més competència.
16: Per la SAP, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el sector agroalimentari és un sector fonamental de l'economia catalana i que, per aquest motiu, la inversió de 3.000 milions d'euros s'ha tirat endavant per recuperar el temps perdut en aquesta matèria. A més de modernitzar els sistemes de reg, el nou pla també estipula que els nous projectes incorporin instal·lacions fotovoltaiques per tal de reduir els costos energètics.
1: Del Segrià al Berguedà, allà el Consell Comarcal i els ajuntaments de Cercs i Bagà posaran en marxa aquest estiu una patrulla de guardes rurals per vigilar els trams del riu Llobregat més massificats. A Cercs patrullaran per la zona del pont de Pedret, a tot el perímetre i també a tot el perímetre de la Baells. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
18: El Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Cercs i Bagà finançaran conjuntament una nova patrulla de guardes rurals que es suma a la ja existent a la Riera de Merlès des de fa 4 anys, amb molt bons resultats. L'objectiu és reduir els actes incívics, prevenir incendis forestals i garantir la lliure circulació de veïns i vehicles d'emergència. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
19: I hem pretès que siguin dos serveis independents. Tenim una molt bona experiència a la zona de la Riera de Merlès i no volíem que fer un contracte que pogués distorsionar aquest bon funcionament, pogués tenir afectacions. Per tant, el que hem volgut és que aquest nou contracte mantingui o fins i tot incrementi l'eficiència que ha tingut en aquests darrers anys i que aquesta mateixa eficiència es mantingui o s'incrementi a la zona de Merlès i s'extrapoli a la nova zona.
18: Els guardes rurals van començar a patrullar el dia 24 de juny i ho faran tot l'estiu fins al dia 1 de setembre.
1: I anem ara fins al Tarragonès. A Altafulla, la policia local ha incorporat dos cotxes patrulla nous que són més eficients, potents i estan més ben equipats per atendre les necessitats del servei. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
20: Tenen 180 cavalls i compten amb tecnologia híbrida, la qual cosa en millorar l'eficiència energètica. Així mateix són més amples en el seu interior i un d'ells incorpora una mampara pel trasllat de detinguts. En parla el sotsinspector cap de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil.
21: Altafulla és un municipi que té problemes a la part del barri marítim, quan plou, sobretot a l'hivern, i el que hem fet és adquirir aquests cotxes que són SUV i són més alts que els anteriors que teníem.
20: Actualment, el cos de la policia local de la vila està dotat amb 3 vehicles turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes. Els usa una plantilla de 24 agents en total, més els 3 reforços de l'estiu.
1: I repassem altres notícies d'avui. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur.
2: Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit.
1: I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat.
2: La prova ha obtingut una nota mitjana de 4,18, la més baixa en com a mínim una dècada, i gairebé 2 punts per sota de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que s'ensenya, sinó el disseny de l'examen, que va resultar excessivament exigent per al temps concedit.
1: Entrem en matèria cultural. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins a dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
22: Bon dia. Els éssers humans han anat adaptant l'entorn a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architectures for a Planet in Transition explora 6 línies temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals.
1: Seguim amb música, perquè Kiko Veneno, aquí estem escoltant, però també Roger Mas o Pastora són alguns dels noms més destacats del cartell del festival NEC, enmig d'estiu a Calella. Arrenca avui i s'allargarà fins al 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, que és la que commemora els 15 anys de trajectòria de la cita. Ràdio Calella, Jordi Terme.
23: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Jean en The Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el ritme en blues europeu. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grimà, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
24: Cohesió entre el públic es genera molt pocs festivals. I és molt xulo perquè tu vas a un festival i veus algú que no el tornes a veure perquè hi han moltíssimes persones. Hi han 5, 6.000, 7.000, 10.000 persones, no? I justament el NEC és aquell concepte que tu estàs amb algú, de cop i volta aquest algú se t'asseu a la taula i després us trobeu un altre cop al concert, us torneu a veure, acabeu fent una copa de cava en allà. Bueno, és aquesta essència, jo diria que una mica la calellenca, no?
23: Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per l'ocasió.
1: Amb música arribem als esports. Avui amb Jordi Cochran a l'estudi. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
25: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se 1-4 a favor en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la 8a en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
26: S'ha patit molt. Al final, totes les finals són duríssimes, no? Jo crec que
0: ha sigut un espectacle cada partit i avui, com no, també, no? És veritat que cometem errors, però després fem coses increïbles, no? I jo crec que aquest esperit, aquestes ganes, és el que ens ha permès aquest any, doncs, acabar guanyant aquesta lliga que venim perseguint ja des de fa dos anys.
25: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera etapa, en la seva primera temporada a la banqueta.
4: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder, pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar porque la temporada que viene quiero que sea mejor.
25: En bàsquet, Cameron Hunt ha pagat la seva clàusula de rescisió i no continuarà el Joventut de Badalona. L'escort nord-americà ha fitxat per l'Unicaja. El base badaloní Ferran Bassas ha renovat amb el Manresa fins al 2028 i l'aler basc de Lleida, Miquel Sanz, ha ampliat contracte amb el Lleida Tans també fins al 2028. En futbol, el Girona ha anunciat les sortides de Rubén Blanco i també de Juan Carlos, els dos porters. També ha confirmat dos amistosos contra l'Olot el 22 de juliol al camp del conjunt olotí i el 29 de juliol que rebrà el Castelló a la ciutat esportiva del conjunt gironí. També un amistós entre catalans confirmats és el duel entre l'Espanyol i el Sabadell el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Níjar. I en waterpolo femení, el Sabadell ha fitxat a Martina Terré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu, una de les millors porteres del món. Hem parat també en el programa de l'enjoc d'aquest divendres.
5: Em moc molt per projectes, ja no és tant, o sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'Enric Arnella, no, en aquest cas, venia amb un projecte molt xulo, de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no, que el Sabadell, pues, té moltes facilitats.
25: Pel que fa a l'handbol, aquest matí s'ha sortejat la fase de grups de la Champions. A la temporada vinent, el Barça, que és l'actual campió, ha quedat emparellat amb el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arhus danès. Enguany, la màxima competició continental ha canviat el format en què s'ha augmentat de 16 a 24 equips i hi haurà dues fases abans dels quarts de final. I acabem amb dos apunts. En bàsquet, recordem, aquest diumenge juga Catalunya contra Gran Bretanya al Nou Congost a partir d'un quart de 12 del migdia aquest diumenge. I en futbol sala tenim nou entrenador català a la primera divisió, Gerard Pusó, que entrarà al Peníscola.
1: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Hola, com esteu? Salutacions a tots els amants de la bona música, allò que en diríem d'arrels. Sigueu benvinguts a l'últim episodi d'aquesta temporada del Music City. Avui és un dia de tancament, de mirar enrere i sobretot de donar les gràcies. Avui l'esfereïdor viatge setmanal per les carreteres del country fa una petita aturada per agafar forces de cara a la tardor. I com que estem a casa, voldrem començar precisament jugant a casa, amb el talent que sorgeix d'aquí mateix. Obrirem el programa amb el millor country fet en català. El panorama de country en la nostra llengua demostra que el gènere no entén de fronteres, sinó de sentiments, d'històries ben explicades i de molta passió per les sis cordes. I d'això, de passió, en sap molt la gent que ens envolta. Aquesta temporada ha estat increïble per la quantitat de música que ens ha arribat a la redacció. Artistes de tot arreu ens han fet confiança enviant-nos les seves maquetes, els seus nous singles i fins i tot treballs autoeditats. Avui, aquest últim programa us el dediquem a vosaltres, els músics que ens feu créixer dia a dia. I com no podia ser d'una altra manera, també, evidentment, els nostres oients que ens fan confiança cada setmana i pels quals fem aquesta banda sonora amb molt de gust. Sóc en Joan Balaguer, des del Xac de la Ràdio, al vell mig del Penedès de Pagès i transmetent per les més eixerides i trempades FMs de Catalunya i ràdios online aquest espai que arriba a la seva edició 265, última de la temporada del Music City.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Music City amb Joan Balaguer.
3: Let's go, girls. Woo!

0: Music City 265. I aquí ho teniu, acaba de sonar aquesta meravella titulada El viatge, el senzill d'avançament de la cantautora i violinista usonenca Bruna Enfruns. I quina millor manera de començar aquest últim programa de la temporada que amb ella, oi? Una artista de formació clàssica, que l'any 2019 ja ens va ensenyar les dentetes amb el seu primer EP, Bruna's Color Garden, i li va passar el mateix que al nostre amic Joe. Se'n va anar a Texas i va tornar totalment canviada. I va tornar amb la maleta plena d'històries. Això que hem escoltat és el gran preludi del que està a punt de caure, perquè, atenció, aquest mateix mes de juny veurà la llum el seu esperadíssim primer àlbum de debut, Cabells al vent. 11 cançons que barregen el català i l'anglès amb un so fresquíssim. Des d'aquí, des del xac de la ràdio, Bruna, molta sort amb el llançament i gràcies per afegir-te a tota la colla de grans artistes que obren camí en el country en català a casa nostra.
1: Me gusta Catalunya, me gustan sus gentes, hacen cosas.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I de les contrades d'Osona creuem al mar, poquet per això, per rebre un altre gran amic de la casa que ens ha fet arribar el seu material aquesta temporada. El que vindrà tot seguit és un autèntic tret a la Diana. Escoltem el tema Beer Shack Out Back de la mà d'en James Linus. I atenció a les arrels d'aquest home, perquè en James és un autèntic defensor del so americà, però viu i compon des de Belfast, a Irlanda del Nord. Des d'allà, a l'altre costat del mar, manté una connexió directa i brutal amb el country més autèntic, demostrant que per fer sonar la cera de les sis cordes amb el sabor a honky-tonk només fa falta talent i passió, sense importar els quilòmetres de distància amb Nashville. En James ens va enviar aquest Beer Shack Out Back, un d'aquells temes d'esperit festiu fets per desconnectar de la rutina, obrir una bona cervesa freda al porxo del darrere de casa i deixar-se portar pel ritme. Un luxe total tenir la seva música a la nostra col·lecció. Thank you so much for sending this over, James.

0: Music City 265 des del Shack de la Ràdio al costat del galliner de Country Shack Radio, i et recordo que pots descarregar-te el programa, aquest i tants altres bons programes de música country, en versió podcast des de countryshackradio.com. Repetim, countryshackradio.com. Descarrega't el podcast i escolta'ns allà on vulguis, quan tu vulguis i el teu dispositiu preferit. countryshackradio.com.
1: Next stop, Music City.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Se habla un hombre malo de la pradera.
4: D'una gran vagua humana i professional.
0: I de les terres d'Irlanda del Nord tornem a agafar l'avió per aterrar directament al cor dels Estats Units, a un d'aquells llocs on el country es respira a cada cantonada. Anem a rebre una altra de les artistes que ens han honorat enviant-nos el seu treball durant aquesta temporada. Ella és la Kimberly Beep Mars i el tema que està a punt de sonar al deck número 2 del Shack de la Ràdio du per nom Make Me One Promise. Parlar de la Kimberly és parlar d'arrels autèntiques, nascuda a Arkansas i actualment establerta a Missouri. Aquesta dona porta el gènere a la sang. No només és una vocalista espectacular amb una calidesa d'aquelles que t'atrapen a la primera, sinó que, a més, és una compositora de cap a peus i una violinista, una fielder de primeríssim nivell. Ens va fer arribar aquest Make Me One Promise, una peça preciosa que destila aquest aroma tradicional que tant ens agrada en aquesta sintonia. És una d'aquelles cançons que et bressolen, on la lletra i la melodia caminen de la mà amb una elegància absoluta. Kimberly, és un autèntic plaer punxar-te en aquest últim programa de la temporada. Thank you so much for sharing your music with us.
5: No hablo inglés.
0: Que no anava per tu, Mariano.

0: Music City, episodi 265, sonant a les millors ràdios del planeta.
1: You're listening to the best radio station on the planet.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Johnny,
4: alias El Americano.
5: El nano fa el que pot.
6: Bueno.
0: Hi ha moments a la ràdio que van molt més enllà de punxar un disc. Hi ha moments en què la música es converteix en un pont directe entre les ànimes. I aquesta temporada ens ha arribat al programa un d'aquells missatges que et sacsegen per dins i et recorden per què estimem tant aquest ofici. El missatge ens el signava la Bridget Benanti, una altra de les artistes que ha volgut compartir el seu art amb nosaltres en aquest tancament de temporada. La Bridget ens obria el cor per explicar-nos la història que s'amaga darrere de les seves lletres, una vida marcada per la superació, des de molt petita, quan va haver de patir la pèrdua de la seva mare amb només 11 anys, una ferida que et marca a foc. I ara, la vida l'ha tornat a posar a prova, enfrontant-se a una greu malaltia. Però la Bridget té una medicina infal·lible, la seva música. Ens explicava que s'està recuperant i tirant endavant precisament gràcies a les cançons, escrivint i cantant. A ella no li interessa la fama, ni les llistes d'èxits, ni els diners. Ella fa música amb un únic propòsit, gairebé com una missió de vida: fer feliç la gent i transmetre un bri d'esperança a qui ho pugui necessitar. El tema que ens ha enviat reflecteix tota aquesta llum i aquesta força. Es titula Another Way. Bridget, des d'aquí et desitgem una total i ràpida recuperació. Gràcies pel teu exemple, per la teva valentia i per aquest regal en forma de cançó. Thank you so much from the bottom of our hearts, Bridget. Stay strong.
7: Hello everyone from Country Shack Radio. My name is Bridget Benanti, and I grew up just outside Prince George, British Columbia in Canada. I currently live just outside New York City in the United States. I'm a singer and songwriter and multi-nominee for Texas Sound International 2025. I originally got into music as a child when my mother taught me piano and guitar, and I used to sit at her knee and listen to music from all around the world. Sadly, she passed when I was 11 years old. And 3 years ago, I got sick and I started to pour my feelings into lyrics. And I never thought anybody would actually listen to me. I was originally a photographer and an artist, and I started posting it on YouTube just hoping it would help even one other person. And somehow I ended up in getting into music and being heard by thousands of people, and I'm so blessed for my journey, and I look forward to hopefully touching other people's lives. And I'm not in this for the money or for fame. I just want to help people. And I'm so, so blessed for all of Country Shack Radio listeners for hopefully liking my music.

0: Ramon, maco, què estem escoltant?
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Efectivament, moltes gràcies. Total, que de la intimitat i la força de les històries que curen, passem a una autèntica celebració perquè la següent cançó ens ve acompanyada d'una notícia que ja ens va donar en Joe Fields fa poc, d'aquelles que ens fan venir ganes de llançar el barret en l'aire. Anem a rebre un altre gran conegut d'aquesta sintonia que també s'ha volgut fer present en l'últim programa de la temporada. Sí, sí, en Joe Fields. En Joe ens ha fet arribar un tema que li ve com l'anell al dit a la seva situació actual. I'm coming back to Texas. Torno a Texas. I és que la lletra de la cançó es convertirà en una realitat ben aviat. En Joe va compartir amb nosaltres que aquest mateix any creua l'Atlàntic rumb a terres texanes, però no de vacances, no senyor. Marxa cap allà ni més ni menys que com a artista convidat al Texas Sounds International Country Music Awards. Això és jugar a la primera divisió del country, anar a predicar el bressol del gènere i rebre el reconeixement que es mereix a la seva trajectòria. Ens fa una il·lusió enorme acomiadar la temporada sabent que la música que sona en aquest programa viatja tan lluny. Joe, t'enviem tota la millor energia de l'univers. Des d'aquí estem segurs que deixaràs el pavelló ben alt. Ens calcem les botes, pugem el volum de la ràdio i ens n'anem mentalment cap allà. Així sona el nostre bon amic Joe Fields amb I'm Coming Back to Texas.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: Seguim buidant aquest calaix de sastre de la temporada, aquesta maleta plena de regals que ens heu anat fent arribar als músics setmana rere setmana. I de Texas enfilem cap al nord, cap a les grans extensions canadenques, perquè la següent parada ens porta a conèixer el treball d'un autèntic cowboy d'aquelles contrades. Parlem d'en Luke Jaier. En Luke ens va enviar un d'aquells temes que ja des del títol et dibuixen un somriure a la cara i et diuen exactament de què va aquesta filosofia de vida que tant ens agrada. Atenció, el nom de la peça que ens va enviar, la primera de totes, Champagne in a Dixie Cup, o el que és el mateix, Champagne en un got de plàstic. La setmana passada vam fer sonar el seu darrer treball, però volem recordar quina va ser la primera cançó que ens va enviar. És una declaració d'intencions absoluta. No calen luxes, ni copes de cristall, ni etiquetes elegants per gaudir de les coses bones de la vida. De vegades només fa falta una bona melodia, bona companyia i l'esperit d'un autèntic honky-tonk de carretera, ja sigui a Texas o sota el cel de Canadà, amb un tema amb un ritme fantàstic d'aquells que et fan moure el peu des de la primera nota i que ens arriba directe des de la collita personal d'aquest gran artista que ha volgut sonar a la nostra emissora. Luke, thank you so much, merci beaucoup mon ami d'avoir partagé ta musique amb nous. Un plaer enorme tancar el curs radiofònic amb tu. Som-hi, posem el glamour de l'Oest a la copa de plàstic. Així sona el canadenc Luke Jaier i el seu Champagne in a Dixie Cup.

0: Aprofito per recordar-te que totes les músiques d'aquests artistes amics del Music City estan disponibles a les plataformes digitals, a Spotify i tots aquests llocs perquè les puguis comprar i així donar suport a aquests grans artistes. I també et recordo que el podcast del Music City s'acompanya d'un text descriptiu amb tots els noms dels artistes i les cançons que sonen a cada programa perquè ho tinguis com a referència.
1: Music City.
0: I de les terres canadenques girem el timó per tornar cap a casa, per enfilar la recta final d'aquest últim programa fent la darrera parada al costat de la gent de la nostra terra. I és que si hem començat el programa parlant de l'escena d'aquí, continuarem ara mateix amb una de les formacions més potents i autèntiques del panorama del country americana a casa nostra. Rebem amb tots els honors els amics de The Fire Roots Band. Ells també han volgut posar el seu granet de sorra a la maleta de la temporada i ens han fet arribar aquesta cançó, que és una autèntica declaració de principis de cara a les setmanes de descans que tenim al davant. El tema es titula Take the Ride, agafa el viatge, surt a la carretera. I d'això es tracta, oi? D'agafar el cotxe, posar la ràdio a tot taco, deixar-se portar per la ruta i gaudir del camí. Ells ho fan amb una potència, una base rítmica i unes guitarres brutals que demostren que a Catalunya es fa música d'arrels al mateix nivell que qualsevol cantera de Nashville o d'Austin. Companys, un luxe total tenir-vos a la graella del programa i gràcies per fer-nos arribar aquesta bomba d'energia per tancar el curs radiofònic en alta fidelitat. Prepareu el motor, agafeu fort el volant i take the ride amb els grans The Fire Roots Band.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: I des de Barcelona a les terres del País Valencià. No anem gaire lluny. Seguim jugant a casa i sense moure'ns de la nostra escena per rebre uns altres grans coneguts de la casa que ens han fet arribar a la seva música amb tota la il·lusió per aquest tancament de temporada. Una formació que destila autenticitat per tot arreu. Són els magnífics The Handsomes Wagon. És curiós perquè, tot i tenir-los ben a prop, la seva ment, el seu esperit i el seu compàs viatgen milers de quilòmetres enllà. Ens han enviat un tema que porta per títol I Left My Heart in Missouri. Vaig deixar el meu cor a Missouri. I és que la música té aquest poder màgic, oi? El fer que uns músics de casa nostra agafin els seus instruments i posin tota l'ànima i aconsegueixin encomanar-te aquesta enyorança i aquest aroma 100% nord-americà. Com si realment estiguessin viatjant per les carreteres de l'estat de Missouri, una peça d'arrels cuinada a foc lent que demostra que la qualitat enorme que tenim a la pedrera de casa nostra. No, és un plaer immens tenir aquest tros de cançó a la maleta del programa per acomiadar el curs. Moltíssimes gràcies per fer-nos-la arribar i continueu fent tan bona feina.

0: for those that forgot the roots of country music.
1: Playing all-time favorites.
2: Music City.
3: I continuem buidant aquesta bústia de la temporada que tantes i tantes sorpreses ens ha regalat durant aquests mesos de ràdio. La següent artista que s'ha volgut sumar a la festa de comiat ens ha fet arribar un autèntic caramel per les orelles dels amants del so més autèntic. Anem a escoltar la Linnea F. Newland, que ens ha enviat una peça titulada Throwing Good Love After Bad, una cançó que recull l'essència més pura del gènere, parlar de les veritats de la vida, dels desenganys de l'amor i d'aquesta tossuderia tan humana d'intentar arreglar el que ja està trencat. O com diu el títol, de llançar bon amor darrere del dolent. Linnea F., thank you so much for sending this beautiful song to our shack.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: Seguim obrint camí en aquesta última hora de ràdio abans de tancar les portes del Xac per vacances. I ho fem viatjant gràcies a la música que ens ha arribat directament a la bústia de la casa. La següent parada del nostre mapa sonor la signa una vella amiga del programa, la Birdie Nichols. La Birdie s'ha volgut fer present en aquest comiat de temporada enviant-nos un tema que des del mateix títol ja destila l'essència més pura d'aquell estil de vida que tant ens agrada. Es titula Cowgirl On, una cançó que parla de resistència, d'ajustar-se al barret, de pujar la sella i de tirar endavant passi el que passi amb l'orgull i la força d'una autèntica vaquera. Té un ritme fantàstic, d'aquells que et fan moure el peu des del primer compàs i una interpretació vocal plena de caràcter que encaixa a la perfecció amb l'energia que volem per a aquest tancament de curs. Birdie, una autèntica joia tenir aquest regal a la nostra emissora. Thank you so much for sending this track to the station. We love that cowgirl spirit.

0: Com ho veus això, Josep Lluís?
1: I m'ho passo molt bé escoltant Music City.
0: Gràcies, home, ho celebro. Mira, si veníem a reivindicar l'esperit de les vaqueres, no deixem la sella de muntar, perquè la següent artista que ens ha fet arribar el seu material aquesta temporada ens porta una d'aquelles veritats absolutes del gènere fetes cançó. Ens anem a escoltar la proposta de la Yvonne Munro. La Yvonne s'ha sumat a aquest darrer programa de la temporada enviant-nos un tema que ja des del títol ho diu tot, A Cowgirl Never Sings the Blues. Una vaquera mai canta el blues. I és que d'això es tracta, oi? De mantenir el somriure, de mirar al costat estat positiu de les coses i de no deixar que les penes et tombin. Una cançó super encomanadissa amb un ritme fresquíssim que et convida a saltar a la pista de ball de cap a peus i que desborda optimisme per cada costat, ideal per encarar les vacances amb la millor de les actituds. Yvonne, thank you so much per aquest regal en forma de cançó que ens ha omplert el xac de la ràdio de bona energia, de bon rotllo. Vinga, fora tristeses amunt els barrets i que es noti el ritme, així sona la Yvonne Munro.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: I fins aquí aquest episodi 265 del Music City, últim de la temporada radiofònica. A l'octubre tornarem amb energies renovades. Espero que el programa d'avui, amb totes aquestes aportacions dels artistes que ens han fet arribar al xac de la ràdio, us hagi agradat i que, de la mateixa manera, la propera temporada també us puguem fer arribar tantes altres novetats tan fantàstiques com aquestes que hem escoltat avui. Moltes gràcies per fer-nos confiança a totes les emissores indicades al Music City i també a Country Shack Radio. Gràcies a tots els oients i gràcies també a tots els tècnics de continuïtat que han fet arribar les nostres vibracions fins als vostres aparells de ràdio. Salutacions molt cordials dels que hem fet aquest programa amb les veus en off de l'Eva Lluch i en Ramon Hernández, en Víctor Uller, el control d'emissions, junt amb tots els tècnics que esmentàvem fa un moment, i en nom propi, Joan Balaguer. Stay healthy, keep it country, i no compris, adopta, i bones vacances. Music City és una producció de Country Shack Radio.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda de Tarragona.
4: Ei, tens calor?
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta't d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven i disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, especial pita, falafel, Shek Kebab, arroz con carne, menú shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2.

aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Salta y Viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0. Dexter Ferru y Tateca.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
0: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, l'Araconit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito!

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa al sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa al sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa El Sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa El Sol.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
5: Qué bonito que se está.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Ràdio de Feu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
1: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
3: 107.0
4: FM.
5: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
7: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferrui, tate.
8: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
9: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: i tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
2: Velo. Mich ruft, bleib ich wach, denn ich kann heute

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Quito Morales.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fidiguay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: De extra perruita te
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

0: Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Peluquería Estética Harmony. Facebook, Peluquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Peluquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
1: Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Radio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.
4: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
5: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
4: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
5: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
4: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Pollo a la brasa al sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa al sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
5: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320. 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320. 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228. 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Pollo a la Brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la Brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la Brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la Brasa El Sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la Brasa El Sol.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Cubic FM. Esta noche tenemos a un gran artista, un productor cojonudo, un tío... Es algo increíble con este tío. Cuando lo escuché a pinchar fue la hostia. Dije, este tío tiene madera, pero madera, pero de sobras tiene. Bueno, muy buenas noches, Eibel, ¿cómo estás?
5: Muy buenas noches, aquí estamos, esperando esta gran entrevista, tío.
4: Sí.
5: Con ganas.
4: Sí, bueno, ya teníamos,